Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta. Yes, I'm gone.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrans, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertranes, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: durar dins de mi.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci.
2: En defensa
0: de la víctima.
2: Sí. Molt bé,
3: molt bé. Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat. Però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021. Un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
2: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent. I per donar-li un punt de dolçor al programa, descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
2: Perquè el és diferent, que és de forn. El que és de forn.
0: El de forn,
2: el
0: aquell
2: toc.
0: Que queda crostonet una miqueta.
2: Sí.
0: Oh, se'm fa la boca d'aigua, També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
5: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
5: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
5: Sí.
0: En rajola?
5: Sobretot desfeta. La blanca.
0: La blanca, Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata,
5: És la millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
6: Hola,
0: estàs?
6: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
6: Sí, però...
0: Com la Paula.
6: Sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
6: sí,
0: o tal qual?
6: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Sí, home,
0: de pensar-ho.
2: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, de posta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada,
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia... Sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan menys aquest.
1: Sí. Dic, però això què és?
0: Va, vinga,
1: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que anirà al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo Paula. Sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que jo he viscut crítiques per darrere i, bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè, de fet, jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, mm-hmm. per dir així, entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta sí. a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
6: Sí, sí. Jo he viscut.
0: Tu també. L'has viscut.
6: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
6: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava clar. Aquesta persona.
6: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabríem què fer. Mm. I clar, ho vaig aconseguir. Va entrar al grup. De nens, sí. Eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
6: no,
0: a tu?
6: No, sí. Espera.
0: Ah, per ser al llarg de la història.
6: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... Res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
6: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I, clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
6: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia. I era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
6: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel.
5: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És curiós perquè moltes vegades pensem que tot funciona i a vegades és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. Uh-huh. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que sàpigues, aquí en tens. Però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, Miquel, potser no? Afortunadament, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
6: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat. I jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa.
6: Okay.
2: I que, per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
6: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
6: De que, clar, jo, amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema, i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és així, o sigui, si estàs passant per una situació així, parla amb els teus amics, mm-hmm. que ho sàpiguen i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu i clar, no ho pots mm-hmm. dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de
6: gens.
0: Visualització de pel·lis?
6: Gens.
0: No.
6: Gens.
0: No. Gens. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que lo de xerrades està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... Primer, conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs patint, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè clar. El bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i clar. Que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... No sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. Mm-hmm. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Esclar, com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
6: Mira, jo ho vaig fer. O sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir, Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau, i jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
6: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir... De debò va passar això. Mm-hmm. Perquè mai ho van parlar. I clar, quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: En una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
5: Jo crec que si tu... fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa perquè llavors pot sortir perdent.
0: Sí. O sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
5: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegin. O sigui, sembla que pensis més per això que per mateix.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
6: Sí. Molt bé.
2: He agafat, una vegada ho vaig veure...
0: A vegades fa por, també,
2: Sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent. No?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament... Potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Uh-huh. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè de vegades és com li dius al teu tutor, a la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà o aquest té una cara de malparit? No sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
5: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
5: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora...
0: La resta, ho veieu així també?
6: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treu-deus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, no està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta... no sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
7: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
8: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
9: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els deien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
7: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
8: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
9: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
7: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
8: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
9: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
6: No.
0: Què seria bullying?
6: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
6: Cada dia,
10: constant.
6: A cada hora... Sí. I saps que aquesta persona li
5: no li agrada.
6: No li agrada.
0: Exacte.
6: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
9: Sí.
0: La resta, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser... està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
9: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot, i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és una cosa que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3-5 minuts i li tornes.
0: I
9: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist digues. Molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors mm-hmm. no saben diferenciar entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí. Però si això és una broma, total. No passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
1: jo
0: de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
5: No.
1: Hi ha gent... que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
5: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
5: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
6: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics. O sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo... O sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no dutxes, i jo, sí, ah, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar,

0: i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
2: Clar,
1: sempre sí. Tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia a la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir. No sé, és com que pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
3: Sí,
0: el ciberbullying
3: passa bastant.
0: Passa bastant, també.
3: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això, per un TikTok... Clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser et dono igual,
0: no? A través d'un perfil, segurament,
3: sí.
0: Fins i tot anònim...
3: Un perfil així, aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens ja ni un punt... Termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun, vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
4: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
5: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
4: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
6: Ell i jo li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
5: Parlar i queixar-te i queixar-te, és el millor que pots fer.
4: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
5: Sí, és massa tova, i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor. Plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
6: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
3: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
3: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
3: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
3: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, i la mencionava ella, i és en plan, està la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona
7: sí.
0: O sigui, que realment, clar, ho feia amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar a se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: I què es fa en aquests casos?
1: Llavors els professors no... Poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut...
0: Si afecta a l'escola, també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar, també. Clar. Però, esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí és molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer... Fan el que vulguin.
7: Sí, sí.
1: És com... És un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema...

0: també sí, associat sí. a una, jo que sé, a una identitat. També sí. té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no? No sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
1: No.
2: Massa toves.
0: Massa tous.
1: Sí, sí, sí,
0: com
1: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no? A l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
1: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying,
1: mira,
0: que
1: jo vull parlar del ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora de l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora de l'institut, no tens ni idea del que ha passat. Clar. O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots uh-huh. i tal, és que no pots fer res, clar, és, li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, mira, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí. encara mira, que sigui fora.
1: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de Déu o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director... I, doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem, i, clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Uh-huh. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i, clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
1: A gust, i l'alumne exemplar de sempre.
0: Felipe, Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador sí. i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i, per tant, ho paga amb algú? O
3: jo
0: no necessàriament?
3: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó.
3: Sí.
0: I pues quines poden ser aquestes raons?
3: Tenir problemes a casa o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
3: Sí, més sí. per res, per treure la teva tristesa.
1: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer
1: sí.
2: valer
1: clar,
2: davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
0: No sé si ho veiem
4: correcte,
0: així.
4: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o algo per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, esclar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. No, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
4: Ho reivindico.
0: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati. I ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
4: Tot no sé. Que sigui d'espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, sí, el pots obrir.
4: Espatec del
0: espatec,
4: bon preu.
0: Espatec, d'espatec, de la
1: resta. De pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
2: Bueno,
0: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
4: alta. Xun.
3: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no?, d'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
1: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
1: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta de forma reiterada.
1: Fa això, no? Però, sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que t'ha passat de tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec
2: clar.
0: Que...
2: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, sí. Tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
4: Tenen por.
1: Total, mira, sí, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em
0: ara
1: diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir... Què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
1: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
1: Ara? Doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
1: no,
0: una...
1: No.
0: Amb una resposta absolutament
1: empoderada,
0: ells, no? Que pensin
1: ells, clar, de... per què he fet això, saps? Uh-huh. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci, el miro fixament...
0: Que bé que van aquests segons.
1: Clar, clar, sí.
2: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, sí. I ja saps què estàs fent.
1: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic... El miro, dona'm l'estoig. Dóna'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
1: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
3: No.
0: Al final, ell el que ha vist ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
4: Jo penso Christian, que el professor, Miquel, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
0: és
4: gent.
0: Molt aquesta gent, això que comentes.
4: On estava en aquell moment? On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut. No? Miquel, digues.
3: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Per tant, tu ho castigaries a les dues.
3: Sí, perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses...
3: Sí.
0: Vale. La resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
2: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... que quina és la realitat. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i va sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
3: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
1: Sí.
0: Què més?
2: Que
3: pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
1: Sí.
2: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati per què?
2: Al pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona... sola, o sigui, potser allunyada. La més acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: La resta, hi ha algun altre símptoma?
1: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta. És sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident. O sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests.
0: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré 3 personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes 3 persones. La primera és la Marta, que la Marta diu vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
0: Sí? Després pensem, a veure, aquí hem de consensuar qui dels tres es queda sense patir. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'envies fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia cor al rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
1: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
1: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
2: Sí, això,
1: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
0: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al clar. Final. Què faríeu? Què?
4: La segona no la podríem deixar sense patir només pel fet que, clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament de rendiment acadèmic, o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
1: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona... O sigui, si
0: de
1: ho has...
0: apunts, eh?
2: És a la seva vida personal.
1: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit en un compte falsa, jo crec.
0: Miquel, tu què opines?
3: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, la de fer el rumor, però el rumor pot començar a córrer...
3: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal
3: costa.
0: Ja està fet, eh?
3: Ja.
0: I la resta,
3: llavors,
0: què?
3: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, és greu el que fa, i llavors, si la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Però està fingint clar. Una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat també és il·legal. No?
3: Sí, i
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens, aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar... O sí que hi ha consens.
2: Jo crec que
4: la tercera.
0: El David, el que li demana apunts al company a canvi de no confessar un secret seu.
1: Sí, però també els altres dos també tenen.
4: Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
2: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no és que et vegin i et diguin, vinga, incidència, te la regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si... Veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaré aquell noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demanar perdó, parlar millor en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvia d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
1: Què va?
4: No.
1: Què
4: va?
1: Dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
2: Sí. És...
1: Però mira, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
1: També, però el rumor, o sigui, segueix allà.
2: Clar,
1: m'entens?
2: I seguirà vivint amb la por. Pot fer mal d'un altre lloc, també.
1: Exacte.
0: I, per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet de que si el canvien d'escola, potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona. Només potser et solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar. Es soluciona.
0: En canvi, tu vas haver de marxar, no?
1: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia a l'institut, però, o sigui, mai passa això. Sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no?, que ho
1: exacte,
0: està
1: exacte,
0: fent.
1: Exacte.
0: I si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
1: D'alumne-profe o de profe-alumne?
0: De les dues situacions. També...
1: Jo puc parlar de profe-alumne, perquè... Què?
3: Ah, no, parla.
1: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, sí. O sigui, és sempre molt al teu cos, és teu i ja. Mm-hmm. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, ah, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, ah, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat. I després li deien a la professora...
0: I la professora no ho va voler entendre.
1: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe... És que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa. No, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també... manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim.
0: Sí? I què es fa en aquesta situació?
4: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes, es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després, pobrissona, i a sobre... I ja és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem. Estem a punt d'acabar el programa.
1: Què dius?
0: I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí. És que ha passat volant perquè... Bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobre tot el que hem parlat, amb què us quedeu. Cristian.
4: Si ets si ets testimoni, actua. No et quedis callat.
0: Felipe.
1: Jo, bueno, és una reflexió. Es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé. La van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
0: Que hi ha esperança, no?
1: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
0: Miquel,
3: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
0: Gran missatge aquest. Paula.
2: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
0: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe, i fins ben aviat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Enxaneta, infant que corona un castell.
0: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
0: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
0: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí, es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
0: Però... allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
0: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs, també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
0: I en aquest pom també hi trobem... la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
0: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable, i és exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
0: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra. I allò de ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
0: I si no s'assenta... Fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau, cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no? Esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
0: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
0: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè, bàsicament, un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i hi va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms dels les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... Ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
0: Un quint o una quinta, això... És correcte?
4: Sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
0: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... I un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final, o amb un adjectiu, o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
0: Una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que en tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que en les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total, vaja. S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
0: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona. L'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
0: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
4: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, motxilla d'entrada, el moment clau, la història dels castells. Sí!
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
5: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant, la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret-Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'n si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig fer una mica de... vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... he hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure forta Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, eh? Us va fer molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé. I avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet, un arbre bastant gran, sí. Mm. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No, hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler. Tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí, mira. Sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi. Fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquelles novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Ara si trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i de veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
3: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
3: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: Al restaurant, doncs, les lones, tot l'hostal d'ús de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha vingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però, bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que, mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les lones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara en Maina, mitja horeta, se'n va a l'aigua, doncs intentarem obrir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
3: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tennis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
3: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ja a la tarda, vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6,
3: sí,
0: Marina.
3: Sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
3: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
3: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
6: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
7: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta pressic tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents camarçades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
6: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el Pirineu, sí, ara t'he preguntat a la muntanya, sí.
6: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
6: Ara estem bé, ara estem bé.
0: Sí, ja fa solet, ja?
6: Sí, comença a fer solet, ja està superat, i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de MunFM, una abraçada.
6: Igualment.
0: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
8: Sentiu?
0: A la Tina. Ara sí, Tina, bon
8: ara,
0: dia.
8: Ara,
0: bon
8: hola,
0: dia.
8: Què tal? Bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
8: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no era la previsió, eh? Ara,
8: no,
0: ara en parlarem.
8: Exacte.
0: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
8: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
9: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? No, i el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
8: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
0: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
8: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles als Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
0: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
8: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
0: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
8: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
0: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
10: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades. Va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
10: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
0: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
10: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
0: Molt bé, doncs encara una darrera notícia. Ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
10: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
11: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals que, de fet, no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
10: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rostre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i per això en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir. Que és diferent, exacte. I això ens ho explicaràs.
1: Oi tant, oi tant.
0: Vinga. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, perquè encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafaríem tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2, sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que han tingut temperatures per sota de la mitjana. Si la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior els 51 del 2020.

0: 2003, per tant hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui al juliol, ja sigui a l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
0: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, sinó que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
0: Sí, de ben segur sí. Realment, la cartografia que vam presentar, clar, per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
0: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera tard o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha una certa retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment, la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
0: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
2: Sí, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant Amb el climatòleg intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
2: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
2: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Lluís Mipérez, el meteoròleg de la xarxa. Lluís, mi bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
2: La primera pregunta deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
2: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc dir una previsió així tan a la... Bla, bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera. Des del punt de vista meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud, i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola. I, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà. I van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se'ls coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
2: Però
3: molta
2: no és habitual aquí a Catalunya.
3: No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules les hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i sobretot calamarsa grossa, pedra, com sí, sí, que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
2: sí,
3: de pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
2: Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelem menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de precisions que abans li s'ha tallat la comunicació, no l'he pogut dir a Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades, sí, i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el que comentaves, aquesta subsidència que no s'ha de deixar, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix, i després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
2: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament i ja està. Ja sí. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes. Jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluísmi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? saber una miqueta més, mirar cap al cel. Clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
2: Clar que sí. Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot importantíssim. Sí,
2: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mipérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment. Val, Lluís?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, a aquest masoquisme li va bé.
2: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no?, amb això.
1: Home, i tant, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
2: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, per una banda amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria, de nou.
2: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
5: Sí, bon dia. Bon dia.
2: Bon dia.
4: Crec, Núria, que tenim un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
2: Farem una cosa, Tina.
4: El faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
2: Segur?
4: Sí, tots dos benvinguts, sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
2: Molt
4: aquí
2: bé.
4: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
2: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
4: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
5: Sí, bon dia, bon dia.
4: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
5: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
4: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat a l'hora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
5: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers. És a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen. És a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant del que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
4: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, o s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
5: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar. És a dir, si una cadena pot fer-ho, per què no ho pot fer un petit? Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar, sí, sí. Mm-hmm.
4: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
5: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització.
4: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
5: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
4: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
5: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
2: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
4: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
2: Fins demà mateix, La Tina, amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat fa una estona arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà també el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya, amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatges i afectacions al trànsit i també al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb aquestes pluges. A Ponent, la pedregada va afectar també diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, a la Ribera d'Ebre i la Cerdanya, i al Vendrell la pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert i provoca retencions importants. A banda, també una avaria a l'A2 a Esparreguera, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. A més, la ronda de dalt recupera avui també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massana, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro de Barcelona pels vols de les 11 del matí. La víctima va patir talls al coll i també a l'esquena i va ser traslladada a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després la presumpta agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també la passatgera d'una motocicleta moria en un altre accident a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també en una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents, 33 de les quals eren motoristes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això va la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances. El tema del dia, quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació. Ep.
0: No hi és l'Aina. És que està de vacances.
1: Ara,
0: jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu coients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim l'Aina. Fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè... Super descontextualitzat, però vale.
1: Sí.
0: A veure...
2: Hola. Mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs. Crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un àudio des de Banyoles.
0: Sí.
1: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és, el, no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen el peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però,
1: no
0: a veure,
1: puc.
0: A veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals i et
1: suen. Jo ho he intentat tot. Les originals, les diu, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentet. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent
1: ho
0: diu,
1: sé,
0: que
1: ho sé,
0: còmodes.
1: Ho sé que està dient això en directe,
0: bé,
1: és una unpopular opinion, però ja està.
0: M'apunto quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes.
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé. I l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt procrocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: Tampoc m'agrada.
0: Tampoc. Jordi,
1: començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes, no? Bueno, quin dia amb bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: A tu ja et va bé,
1: A mi ja em va bé.
0: Mira.
1: Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I estan, no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem de què volem.
1: Ens acabem entenent.
0: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure, penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
1: Sí. Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros.
0: Sí.
1: I així, doncs aquestes.
0: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
1: descartem
0: no
1: li ha crocs. Gràcies.
0: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. i anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus es respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tens els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... I al no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues, millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
8: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més... Com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
8: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa, massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
8: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés, llavors. Si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que vulguem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies irregulars. Regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguinç o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
8: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar massa talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
9: Ai, que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
10: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
9: Sí, però esteu a platja?
10: Estem a platja.
9: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
10: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
9: Sí.
10: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
11: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido y hoy con mucho oleaje.
10: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
11: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
10: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
11: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
10: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
11: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
10: Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
9: Si els hi fan cas. Si els fan cas. Perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella... A mi em van fer fora l'altre dia del mar. I bueno, jo perquè crec. Però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, vull dir, la corrent era molt bèstia.
11: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
9: Feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
11: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio, así que Hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Però bueno, sí, la gente pide, sí, també.
10: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
11: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal...

0: trobem el Cozy Crime, en català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
1: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 6:15, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Granet ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
0: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta. Territori Lectura. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
1: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
2: No, no et volem entre nosaltres. Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi? El mal és entre nosaltres.
1: La senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre.
3: Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
0: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
4: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
5: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu-me, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Belfagor, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
6: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i que millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Belfagor. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
7: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres, 2 metres i mig, 200, 250 quilos.
6: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars. No sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura.
7: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a la instal·lació acuícola del grup Belfagor, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Belfagor, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa, de dir, ala, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
6: Una activitat que es pot fer en família?
7: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tenen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar la mida de flotabilitat obligatòria. Però que és una activitat completament familiar, de fet el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans, els pares, s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
6: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
7: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre doncs, això, amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
6: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemples de 200 quilos?
7: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat, doncs realment és una acció que allibera adrenalina. No, agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques, amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, dura uns 40-45 minuts, hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
6: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la Tonyina, no?
7: Sí. De fet, el Tonatur és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó. Va néixer amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatur, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te. Hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, d'acord, la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de perd de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a l'Ametlla de Mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es 365 dies de l'any.
6: David, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, que veig única al món.
6: Nadar entre tonyines a l'Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
5: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el companya Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calor xafogosa que tenim, utilitzant les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
8: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
8: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
10: Primer perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
8: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
10: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'hi estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
8: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
10: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs, amb plantes petites, l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
8: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
10: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
8: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
10: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allissums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
8: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
10: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència. En temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
8: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
10: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat petit que no un arbre de gran.
8: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
10: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som en terrasses, en balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
8: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
5: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entorn a la meva culpa, Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda. Falten 10 minutets per tancar el programa d'avui. I, com sempre, ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai. I és que els gegants, en lloc de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant, està més que consolidada, eh? 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals. Allò, intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula El Gran Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de circ més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Tremp doncs, i les zones de la població en escenaris doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: La pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte. Sí. És la pel·lícula aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal. Sí, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat. T'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta, una miqueta.
0: S'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a les últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: mira com la nit. Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, ben animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
0: sí.
1: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: Sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
1: Exacte. També són bastant còmodes. És a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat. Tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall, així molt ràpid. Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per què.
1: És dels meus.
3: A l'estiu, ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, Dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per les esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Marescot, durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts. Obrim.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui de la reunió del Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta, la trobada que ha començat a les 9 del matí arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Els bombers van atendre un total de 491 serveis relacionats amb les pluges arreu del territori. Junts i Comuns demanen, de fet, explicacions al govern per la no activació de l'alerta pels aiguats al Tarragonès, al Baix Penedès i al Baix Camp. Tots dos grups han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Els Comuns volen saber per què no es va enviar l'alerta a la població afectada, mentre Junts acusa el govern de mala gestió i de no tenir un procediment clar per activar el sistema S-Alert. I pel que fa a la mobilitat, un accident múltiple a l'AP7 a Freginals, direcció Barcelona, deixa només un carril obert. També un altre accident a l'A2 a Sant Joan d'Espí deixa l'enllaç a la C245 tallat. A la C14, un altre accident a Ciutadilla deixa un carril tallat i, a banda, la volcada d'un camió carregat de porcs a la C25 a Riudellots de la Selva deixa també animals a la via i provoca circulació intensa. A banda, la Ronda de Dalt recupera també el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'IES Vall d'Hebron i l'avinguda Vallcarca. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massanet-Massanes, hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. I els Mossos d'Esquadra han detingut una persona vinculada amb la mort violenta...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: They wrote this for you, Rod.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
2: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Massa no he fet tantes coses. Estimar la música li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
7: El tècnic vallesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
8: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
9: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
10: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
8: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
11: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
12: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
11: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. viatges. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb almès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
14: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
13: Segons l'assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
16: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
15: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
17: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
15: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
18: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
19: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
20: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
18: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
4: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
5: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
5: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
21: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
5: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
22: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
23: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
22: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
24: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
2: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova de pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
24: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
5: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de 6 de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
5: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de 4 i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
5: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
3: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
6: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
3: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
6: Massa no hi fa tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
3: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
7: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
8: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina. Pels compromisos internacionals es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Reial Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
9: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
8: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
9: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la seva samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
8: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
10: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, moment que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
8: I en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
11: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.
12: La xarxa de comunicació local.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: El diccionari Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Desconstrucció,

0: ha estat exposada tota la vida.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
2: La xarxa.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paneque.
5: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
3: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
6: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
3: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogor. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
3: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
8: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
3: L'Ajuntament de Barcelona encara a la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
8: Ubicada al 22 @Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
3: En cultura, la prestigiosa

0: L'organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
1: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
2: Va, se n'hi ha fet tantes coses. I estimar la música, li procurarà comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
3: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
1: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Pané, que és portaveu del govern.
5: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
1: El govern defensa la no activació de l'S-Alert durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
5: L'S-Alert és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'S-Alert. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
1: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
7: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
6: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega, el president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora, parla de tots els arbres que van caure.
8: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
9: Hi ha molts arbres caiguts. L'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
6: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
0: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
10: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
11: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
10: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
0: Un episodi de pluges violentes que es tanca amb prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència al Manà, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
12: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
13: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
12: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Àngel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats a la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
15: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
14: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
16: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
14: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
0: David, el Consell de Ministres també ha aprovat dos avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
14: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
0: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
17: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
18: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
19: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
17: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça, a Elx, aquest diumenge, per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
5: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
1: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
20: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
1: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees EMA i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
2: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
21: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar a seguir oberta per a la gent del poble, o per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres vam decidir adquirir la parada aquesta.
2: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
1: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
1: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
1: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat al carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
22: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
23: L'orgue no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
22: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
23: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
22: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: I avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la Festa Major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
24: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
3: Bon dia, Marta. El tècnic pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
6: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
3: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
6: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no? De defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
3: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
7: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moomin, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
3: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
8: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia Fiat Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
3: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29, i en la competició femenina el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

0: Comencem l'Eix 59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
1: Això és una mica de l'emparada en l'aspecte que la policia al cap de setmana té hauria de passar més. Ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens estan dient que estan fent més control per mi carrer d'un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles. Un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: Una cosa que m'apirta, la recordar és que Malé és una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells, el FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot està molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no és destacat.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La comissió de festa major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van ballar ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de l'Ajuntament de Castellterçol. Altres actes destacats van ser el concert de les que faltaven, un grup íntegrament femení que el dissabte van fer omplir de gom a gom la carpa i després el DJ Carrera de Sant Feliu de Codines, que també va rematar la nit fins passades les 4 de la matinada.
0: Són els sons d'alguns dels moments que han brindat els Diables de Castellterçol dissabte a la nit amb un espectacular correfoc que ha estat tot un acte de masses. Centenes de persones han omplert alguns dels carrers més estrets del poble a ritme dels tabals i de la pirotècnia esclatant en un dels actes més esperats i alhora més seguits de la festa. Foc i petards, però tampoc hi han faltat la solemnitat amb la ballada del Mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Vallhonrat i Jan Guiteras, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort i Oriol De Juan, també Mireia De Juan i Pau Blancafort.

La imatge de la festa d'aquest any és una C trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La C trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la I enganxada, la C sencera pel trenc donada, la C tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Coll de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari. Oh,

La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic.

0: Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La festa major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la corredissa de gegants, que arriba a la 30a edició. Aquesta serà la darrera festa major de l'actual comissió de festes, ho explica Guillem Suspedra.
1: En resum, des de la comissió de la festa major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta festa major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva festa major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada festa major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la comissió de festes. L'acte, que sí que és oficial, és la cursa Francesc Casar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la festa major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Casar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Casar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any hi ha una novetat, que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la festa major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa ja surt la noia guanyadora. El disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar doncs, això el divendres de festa major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins la festa major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda, des del centre cívic, i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha creat un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible com a expert en gestió de crisis migratòries per haver afrontat la situació quan era president del govern canari. Torres ha assegurat que la prioritat del govern espanyol és la devolució dels migrants a Marroc, però s'ha de fer amb garanties pertinents, d'acord amb l'ordre internacional i respectant els drets humans.
2: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
1: El govern espanyol ha impulsat una nova llei d'asil i una reforma parcial de la llei d'estrangeria per adaptar-les al Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Canviem de tema. Tarragona refà de les conseqüències del temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. Ahir, recordem, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts, netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari i ha dit de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se a episodis tan ràpids.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Quin altre problema serà, quin marge d'actuació ens dona?
1: I la Ronda de Dalt recupera el carril tallat entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. El carril estava tallat en dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar els futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la Ronda agafa forma amb la col·laboració d'aquestes darreres setmanes de la meitat...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi crema al parc de Collserola, al barri de Canyelles, per sobre de la carretera alta de Roquetes. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda d'una zona de matolls i se'n desconeix l'abast, tot i que les flames s'estan estenent ràpidament i estan a tocar d'una línia d'alta tensió i ascendeixen pel turó. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses unitats dels bombers que treballen en l'extinció, sobretot centrats al flanc dret. Hi ha un helicòpter, dos avions i efectius del GRAF. La columna de fum és visible des de diversos punts de la ciutat. I dues de les tres persones ferides per la caiguda d'un mur a Roda de Barà durant l'episodi de pluges torrencials de dissabte a la matinada són amb mort cerebral. Les víctimes són mare i filla. Dues dones, la filla té 18 anys, van quedar ferides en estat crític i greu, respectivament, després que els caigués un mur a sobre al port de Roda de Barà. L'accident va deixar un total de tres persones ferides i les dues dones van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Precisament l'episodi de temps violent d'ahir ha afectat també el Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions i diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Escoltem l'agent Miguel Ángel Rodríguez del Vendrell.
2: Vam veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe. Vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
1: I un ciclista mort aquesta tarda en una caiguda a la via, a la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu. Els Mossos han rebut l'avís del sinistre a la...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Bona nit a tots els oients. Una vegada més estem aquí amb el programa Converses de Vida, un espai per a la reflexió i l'anàlisi de situacions que vivim cada dia i on podem obtenir els millors recursos personals per afrontar-les amb salut. Ens acompanyen el Ricard Díaz Mallofré, psicoterapeuta i consultor clínic, creador de programes d'humanització en l'acompanyament al final de la vida i el dol. La Sílvia Álvarez, formadora en gestió emocional i especialitzada en final de vida i pèrdues. I el Robert Garrigós, el nostre tècnic.

0: Bona nit a tots els oients.
1: Bona nit, Sílvia, Robert i els oients.
0: Bona nit, Ricard. Bona nit, Robert. Bueno, avui volem fer un resum que parli una mica d'aquests del mes d'octubre, els programes que hem fet el mes d'octubre, novembre i la primera setmana de desembre, no? Aquest itinerari que hem fet sobre la diversitat, els valors i el canvi. I m'agradaria començar, Ricard, que podríem compartir amb els oients, no? Per què vam escollir aquesta temàtica, no? Dintre del nostre programa.
1: Aquesta temàtica es va escollir perquè vam voler sumar-nos a tot un corrent que hi ha a dins les societats, que és fomentar la pedagogia de la diferència, del respecte, de la inclusió, de la tolerància a totes les realitats que les persones expressen. I de quina millor manera que des d'aquest altaveu d'una codinenca que pugui fer a la comunitat de Sant Feliu de Codines i a qui ens escolti, doncs aquesta reflexió de poder posar en valor tot el ser humà. No només aquells éssers humans que tenen conductes que a mi m'agraden o que coincideixen amb les meves. Això ens va portar a dissenyar, entre tu i jo, Sílvia, tota una sèrie de temes que consideràvem que tots anaven un rere l'altre, dins un ordre, perquè avui poguessin concloure i fer aquesta peça final que falta en aquest carrusel de formes diferents de veure la vida. Sempre amb una intenció d'ampliar la mirada, de canviar del nostre lloc, de sortir de la nostra zona de confort, de com veiem i interpretem la vida, i poder ser capaços i empatitzar amb altres cadires que tenim al voltant, que també hi són, també viuen, també estan, també aporten i també ens ensenyen. I tot això amb una conducta humil, no només de respecte, sinó d'arribar a entendre que no hi hagi cap més programa que parli de la diversitat, sinó que ja aquesta part la tinguem ja feta e inclosa.
0: Uh-huh. El passar una mica, no?, d'aquestes paraules que habitualment s'utilitzen en converses, no?, i com vam dir en algun programa, passar de la paraula a l'acció, no? Vull dir que ja ho tinguem incorporat i puguem viure-ho des de la normalitat.
1: Clar, mentre fem debats, mentre fem programes, mentre hi hagi articles, escrits i literatura sobre tanta acceptació a la tolerància, és que no en som. No hi ha aquesta tolerància. Està escrita, està potser visualitzada, però no està sentida dins l'esperit d'una societat. Després, mentre en parlem, ens hem de donar compte que tenim feina encara. I sí que faig una proposta, que és a dir, bueno, doncs em poso a fer-la, perquè això no només és un bé per mi, és un bé comú, que és aquest nou valor que havíem parlat als últims programes, que per això era. A partir d'aquí, sí que se'ns plantegen reptes, coses, petites coses, que podem anar fent a poc a poc. Primer de tot, que puguem ser conscients de quina és la realitat que vivim i el per què hi ha persones que necessiten abusar de les altres. Això és un tema que havíem definit, que ara podem aprofitar per fer un petit resum. Quina és la conducta humana que fa que jo em senti en poder sobre tu i que vulgui doblegar-te i vulgui ridiculitzar-te i vulgui fer burla de la teu estil de vida? Aquesta dificultat que té la persona agressora, que està entre la malaltia i entre la disfunció, sapiguem que és algo que la persona ha de prendre consciència, que la té. I com que és molt difícil que en prenguin consciència, perquè ells viuen sobre la raó i la veritat, sobre el que ells volen i pensen i senten és el que s'ha de voler pensar i sentir, aquí ja tenim una dificultat a l'hora de tolerar, a l'hora d'ampliar, a l'hora de respectar, a l'hora de diversificar. I, clar, no entenc que hi ha colors, només entenc que hi ha un color. I aquesta pobresa de ment i d'esperit i de conducta fa que necessiti fer-ne broma, necessiti fer poder sobre l'altre, perquè, sobretot, no et visibilitzis. Perquè sóc jo que no puc veure-ho. Els altres no sé si poden. Però com que jo tinc una dificultat en poder veure allò que el món està passant, ho vull negar-ho. I inclús han arribat fins a la mort, han arribat a matar a persones per no fer-se visibles. I això és preocupant. Però no tant perquè és preocupant per la pèrdua d'una persona, sinó perquè és la mort d'una societat, ja no d'algú.
0: I, a més, sobretot, sense saber res de l'altra persona, sense conèixer res, vull dir que a on se sustent, no? O sigui, què sustent aquest odi, aquesta manca de tolerància, no? Perquè jo no sé, moltes vegades hem vist notícies, no?, d'aquests abusos cap a persones que ni les coneixien, no?
1: Mm.
0: I d'on surt això, Ricard?
1: De la por a veure altres formes. Però la por és de l'individu abusador, mai és de la víctima.
0: Clar.
1: I la pregunta és per què un ser humà necessita generar por a l'altre? Primer de tot és per un tema de relacions viscudes, però també per un tema de poder, sobretot, per un tema de veritat absoluta, el meu és millor que el teu, per un tema de no entendre que la natura s'expressa de moltes maneres, i l'humanitat també, i que jo formo part d'aquesta diversitat. Però quan volem fer les coses úniques, fa que la persona s'empobreixi. Són gent que no admet la riquesa de cultures, de pensament, de costums, de rituals.
0: És que aquesta diversitat precisament comporta riquesa, no?
1: Mm. Ja sempre ho hem dit, que quan jo sóc diferent a tu, aprenc de tu. Però si jo, perquè ets diferent a mi, t'haig de liquidar tu, sóc jo que no puc conviure amb aquesta diferència, i aleshores la faig única. Vull que t'obligo a que passin coses que tu no necessites fer. Quina és la forma més escandalosa de fer-ho? Pues visibilitzant un abús. De tot tipus. Físic, psicològic, social, del que sigui. I això, sobretot, les societats han d'estar molt atentes a no callar-ho, perquè el silenci només fa que augmentar-ho. Explicar-ho, a dir-ho, a fer tertúlia, a posar-ho a casa, a que sigui un tema preferent. I això ho hem de posar-ho en el món educatiu, en el món de la salut, en el món de la família, en el món social, i això és responsabilitat de tots, no d'algú. I nosaltres, aquí, Converses de Vida, ho hem pogut fer en el món radiofònic, perquè arribi a qui arribi, pugui, si més no, parar un temps per la reflexió de si jo preguntar-me, si jo sense voler, a vegades també abuso d'algú, d'abuso del temps, abuso de l'amistat, abuso de la paraula, com faig ús, abuso del meu criteri, del meu coneixement, penso més que tu, i tot això també són petits microabusos que a vegades no són visibles, però sí que queden a dintre d'una persona, sobretot quan aquesta persona és petita i està creixent.
0: Uh-huh. I aquesta, parlant de lo que estàvem parlant en aquests programes sobre la diversitat, no? Aquesta dificultat d'entendre aquesta diferència, no? De que tots som diferents i que el tolerar aquesta diferència també forma part de tolerar-me a mi mateix, no? És una mica aquest aspecte de la tolerància sobre mi mateix i sobre els demés, no? Sobre el respecte de mi mateix i dels demés que hem anat parlant, no? I que també m'agradaria recollir avui, no? Amb aquest programa.
1: Hem vist al llarg d'aquests programes que hi ha un factor determinant, que és el llenguatge que utilitzem. En tant en quant jo faci servir paraules de categories, paraules com col·lectius, però ja estic fomentant la diferència d'una forma inadequada.
0: Què ens porta aquesta necessitat de l'etiqueta?
1: A concretar-me jo.
0: Ah, a definir-me.
1: I a la pertinença.
0: Vale.
1: Després hi ha un moment que això és una necessitat humana que es pot contemplar dins la normalitat, però no quan això fa dany a algú.
0: Clar.
1: Ser espanyol no és millor que ser francès ni ser suec. Però quan jo faig un rànquing de que segons jo em situï ja tinc un poder sobre tu, és aquí on hi ha la interpretació d'aquesta diferència passada al poder. Què ens passa que encara necessitem aquest llenguatge? Això és algo que vull compartir, que hem de revisar. Hem de normalitzar el llenguatge. Estem parlant d'un llenguatge inclusiu, d'un llenguatge no violent, i tota la gent en parla molt, d'aquests llenguatges. Però que el dia a dia encara s'utilitzen xistes i burles sobre llenguatges no apropiats. Pues cal fer una reflexió primer de com parlo. I si sento algú que parla d'una altra manera, que és ofensiva, li faig esmena, li faig entrega. Li dic, és així com creus que s'expressa? Perquè jo ho expreso d'una altra manera. Això és el primer, un factor molt determinant. Però el segon és que tothom que és diferent s'ha d'expressar, s'ha de poder expressar i s'ha de visibilitzar. I si jo necessito fer una conducta social que té una tarada i no va en contra del respecte de l'altre, la puc poder fer i la puc poder exterioritzar i convertir. O sigui que els que som diferents també hem de normalitzar la diferència visibilitzant-nos. Però encara hi ha molta por a fer aquesta sortida. Tu em comentaves exemples de Sitges i d'altres.
0: Sí.
1: Què vas viure allà?
0: No, que d'alguna manera en aquests Sitges, per exemple, no, que hi ha un... hi viu molta, molta gent d'altres, diguem, eleccions, no, de parella, pues que ho vius com una normalitat, no? O sigui, passeges per allà i sents... Bueno, jo vaig sentir, no?, que bé, no? O sigui, em vaig adonar de que... Clar, perquè allà és més evident que en altres llocs, no? Però em vaig sentir com molt còmoda, no? I dient, mira que bé, no? Que poguéssim viure això sempre així a tot arreu.
1: Clar, aquí cal que ens plantegem perquè hi ha territoris que tenen permís per fer això i territoris que no.
0: Exacte.
1: I no només de la part sexual o de la part de relació, eh? També de la part política, de la part social, de les idees religioses. Després, segons on vagi, més còmode. Segons on vagi, haig de fer molta feina i més incòmode. O sigui que sí que mana el que es diu la moda, la normalitat que genera aquell espai. Quanta gent hi ha que fa això o no fa això. Si te'n vas a San Francisco i vas al barri que tens que anar, passa el mateix. El barri vermell d'Amsterdam passa el mateix. I així amb totes les versions que la gent vulgui. Per això inclús vam fer un programa de parlar de la sexualitat, de la higiene, de l'educació sexual.
0: Sí, aquest tema potser jo crec que també podríem donar-li una revisió, no?
1: I vam tornar a entrar en tot un tema de conceptes.
0: Clar.
1: On només cal anar al diccionari, perquè ens fem pròpies paraules que no sabem el que volen dir.
0: Nicolò, això passa molt.
1: I a sobre determinen, fan diagnòstic. Aleshores vam parlar de gènere, vam parlar d'opcions, vam parlar de binaris, vam parlar de fluids, vam parlar d'aquest nomenclatura, que hi ha molta gent s'atabala, però només cal que la llegeixin. Perquè això hi ha sigut sempre. Que passa que li posem un nom, el fem visible, ho expliquem, anem a les comunitats d'infants i també ho diem, i som capaços de repartir-ho a un nivell de televisió, a un nivell de premsa, a un nivell social molt més ampli. Ho estem fent des d'aquí, des d'una ràdio. I això són altaveus potents que hem d'utilitzar molt. I es fa poca ràdio que hi hagi de declaració. Molta ràdio resum, d'actualitat, que està molt bé, i té que haver-hi també aquesta ràdio que sigui més de reflexió cap a les persones.
0: I tota aquesta diversitat també ho vam lligar en els programes que vam fer al mes de novembre amb els valors, no? Que està directament relacionat amb aquests valors humans.
1: Sí, vam fer una repassada de 10 valors que hi havia, que la gent pot escoltar en tots els posts que estan penjats, però jo, en aquest cas, com a tancament, en resumiria dos, que és la bondat. Entendre la bondat com és l'actitud humana que té la capacitat de poder incluir-te en totes les formes de la vida. Aquesta bondat a vegades ens rexina, ens ressona altres coses, i també la part del respecte. Què vol dir respecte? I aquí hem fet un viatge impressionant cap a dins i cap a fora, buscant realment aquest respecte, que és reconèixer a l'altre com si fos propi a mi. Reconèixer-te com a humana. I m'agrada molt perquè molts nens, quan vas a treballar a les escoles, a nivell de pedagogia, els nens ja no parlen, tinc una amiga que és de color negre o tinc una amiga que és xina. És que això no és rellevant. Això no és cap característica que hagin de parlar. Tinc un amic que és alt, que té potser un cabell arrissat i que juga d'una altra manera, i tinc una amiga que té una mirada diferent, però en cap cas l'hem de categoritzar en blancs, en colors, en llocs del país, del món, perquè això ja ens dificulta, ens aparta.
0: Clar, ells ja ho estan visquent des del dia a dia de la normalitat.
1: A més, és que els importa molt poc.
0: Clar.
1: Com tu et dediquis la teva sexualitat i com l'expressis, és que forma part de la seva diversitat, perquè han nascut amb aquesta diversitat. Clar. Avui hi ha un exemple que és motiu de debat, que és la generació de vidre. Tothom parla d'aquesta generació, que són aquests nens que han nascut a partir del 2010, que des de petits tota la seva escola ha sigut educada des de la gestió de les emocions i que ara l'emoció per ells és importantíssima. I la col·loquen sempre en la conversa. I quan no hi és, la troben a faltar i te la demanen. Perquè ells no saben viure sense aquesta part emocional. I molta gent es queda parada perquè no la inclouen. Doncs com jo vull estar al teu costat si no incloc això? Doncs ens estan ensenyant que vidre no vol dir trencar ni fràgil. Vol dir de transparent.
0: Transparent, no? Transparència, clar.
1: Sí, el que passa que la gent diu l'os de cristal. Però què vol dir el cristal? Cristal vol dir no dèbil, sinó transparent. I això és algo que ens hem d'integrar, perquè hi ha vidres molt forts, hi ha parets de vidre, hi ha terres de vidre,
0: sí, sí.
1: Hi ha columnes de vidre, hi ha edificis de vidre. Vull dir que el vidre en cap cas té que veure amb això. Només que miréssim la composició del vidre, de tots els elements que hi ha a dintre, i ens parlen de molta solidesa. Això són paraules que la pròpia societat descalifica i les fa diferents. Per què? Perquè m'obliguen a mi. M'obliguen a parlar d'emocions quan no en sé. M'obliguen a parlar de sexe quan mai m'he parat a pensar-ho. M'obliguen a parlar de diversitat quan no ho soc ni a mi mateix. Però el respecte és un valor comú que ens ajuda a reconèixer-nos a mi i a tu. I a partir d'aquest reconeixement a tu, podem parlar del que vulguis. En tant quan jo no haig de fer res que no vulgui, ni tu tampoc. Però si ja no hauríem de posar aquests límits del sí és sí, del no és no, i començar amb aquests eslògans, que al final ens han confós, més que ens han aclarit.
0: Aquí podríem parlar també d'una mica que jo pugui saber quines són les meves necessitats, no?
1: I expressar-les.
0: Perquè, perquè a vegades jo penso que hi ha persones que, és que ni s'han plantejat què és el que necessiten, no? Llavors, a partir d'aquí hi ha molta confusió, també.
1: És ser molt valent, poder identificar una necessitat i expressar-la. Aquesta valentia no només ens dona coratge i ens dona força, sinó que també ens dona sentit. O sigui que hem de buscar el sentit de per què s'expressen les necessitats. Algunes les haurem de cobrir nosaltres mateixos. De les altres te les puc demanar. Però també haig d'acceptar el no. O sigui que quan jo demano quelcom, també estic preparat perquè el no no em sigui una intolerància a tu, sinó una forma d'entendre-te un no i d'incorporar-lo com una realitat bonica. Perquè un no mai és lleig. Un no a vegades ha sigut una manifestació de molt amor quan t'he dit no a això per un bé teu, per la teva salut mental, física o relacional.
0: I que, a més, el puc dir en qualsevol moment, no? Que puc canviar d'opinió, no? Que també havíem parlat del tema dels canvis, no?
1: Sí, perquè molta gent fa servir el no com una molècula després de l'enfado.
0: Exacte.
1: I és que el no m'ha lligat a l'enfado. Que passa que hem après a dir que no a través de l'enfado, que és diferent. Vol dir, necessito aquest impuls emocional ja per poder agradar.
0: Per poder dir no, no?
1: Pues, jo faria una diferència entre aquests valors que sempre hem estat repassant, estudiant i etc., amb aquesta nova actitud que vull proposar de només de reflexió. Ja no tant que la gent hagi de fer res, sinó de reflexió, de visibilitzar, d'aprendre a expressar-nos i d'aprendre a estar utilitzant llenguatge que ja sigui inclusiu i no violent pel fet d'estar aquí. Pensar que l'estructura del llenguatge no violent parteix de quatre punts importants, que és on estic, quina és la realitat, què sento amb aquesta realitat, què necessito i què faré. O sigui que observar, expressar-me, identificar i accionar són les coses que crec que el ser humà necessita ja per fer canvis, però no només de la paraula, sinó canvis on els nostres fills i nets visquin una altra forma de llibertat a l'hora d'escollir la vida que volen.
0: I aquests quatre punts que tu deies ara, em venia al cap que seria interessant que quan Jo, davant d'una situació, em sento molesta o sento alguna sensació, diguem, em planteja, que, o sigui, em respongui a aquestes quatre preguntes, no? Perquè clar, és algo meu, no és algo de l'altre, no?
1: El que passa
0: què em passa a mi, no? Que jo em sento molesta davant d'una situació o d'algú que jo veig, no? O que...
1: I sempre el reconeixem cap a dins, em fa trobar aquest origen. I després sóc jo que haig de fer teràpia, no la víctima. Però és que la realitat, els que ens dediquem a l'acompanyament psicològic, normalment estem més amb les víctimes que els agressors. Perquè ells no senten que han de fer cap tipus de canvi. I aquí ja tenim un problema. Adjudiquem l'ajuda des d'un lloc equivocat.
0: No senten que són els abusadors, no?
1: No. A més, em sap molt greu que a vegades les víctimes em diuen soc jo que vinc a teràpia, jo crec que hauria vindre un altre.
0: Exacte.
1: Però l'altre se va de rosites. I això és una cosa que hem de denunciar. No sóc jo, ets tu la víctima de la teva agressió. Uh-huh. Després, sobre mi no la posaràs mai més. La pots depositar sobre un element, sobre la terra, sobre un troc de pedra, però sobre mi no. Després, canalitzar l'enfado, com que tampoc ens l'han ensenyat, també és una pedagogia que hem de fer. Aprendre a canalitzar l'enfado no a través de les persones. Perquè l'enfado és una emoció bonica, saludable, útil, que la necessitem per viure, però no per fer dany.
0: I també aprendre a com treure-la, no?
1: Per això, no per fer dany a ningú. Ni a mi, ni a tu. Uh-huh. Però, esclar, parlar de tot això és com parlar d'una altra forma de mirar les diferències. Perquè el que tu t'expressis en color verd i en color vermell, això no és una diferència. Ja no hem de fer aquesta categoria. Són formes d'existir. I a partir d'aquí no hem de posar cap.
0: I que ens enriqueixen, no?
1: I tant. I que m'aproparé a totes les diferències per aprendre-les. Per aprendre d'elles.
0: Uh-huh. Interessant, sí, sí. Podríem també... vam acabar el mes el darrer programa, no?, amb el tema de la gestió del canvi. I com puc jo, diguem, apropar-me més a aquesta tolerància, a aquesta honestetat amb com jo em mostro, no? Com podria començar, diguem, Ricard? Com podria, davant de situacions, ser una mica més oberta, no?
1: Mira, hi ha un pensament que ens pot ajudar molt, que és quan jo em sento burlant-me d'algú o em sento ressaltant la seva diferència a través de la meva conducta, haig d'entendre que, o haig de reconèixer, que tinc un treball a fer. No l'altre, jo.
0: Jo.
1: És connectar amb aquest jo. És ser-ne conscient de que faig un mal ús de l'opinió i un mal ús de les bromes i de l'humor cap a algú que no és mereixedora a la persona. Però aquesta reflexió neix d'un mateix. Quan t'ho han de dir, és quan jo estic sec, això. O perquè tinc tanta costuma i tan integrada que ja no ho veig. Aleshores, penseu que hi ha xistes, burles i acudits que sempre estan amb el mateix. Sempre rient-se d'algú que creu que és dèbil.
0: Exacte, sí.
1: Algú que ha decidit que debilita algú o algú. I això no va així. Jo m'haig de preguntar si em sento més dèbil que tu perquè vesteixo, m'expresso o faig una altra cosa. Ves, el primer pensament és aquest, reconèixer-me a mi com a origen de la dificultat. L'altre no la té. Però quan jo ja privo que el meu entorn o persones del meu entorn puguin parlar, expressar-se, manifestar-se de la forma que jo no entenc, no vull, doncs hauré de fer un treball. I hauré d'anar al terapeuta jo, no la víctima. Perquè la víctima no necessita. Ja ho fa, ja s'expressa. O sigui que aquests dos pensaments és reconèixer i posar acció, que és el que parlàvem del canvi. I sobretot, no sentir-nos malament per cometre a vegades opinions no adequades. Però poder-les dir, sento molt que m'he equivocat amb això. O sigui que també vam parlar del perdó.
0: Sí.
1: I vol dir anar a la persona i dir m'he equivocat davant d'això. Què puc fer per reparar el dany que tu hauràs pogut viure? I aquesta reparació, que tota culpa sempre porta una reparació, va de com jo aporto a la meva comunitat béns comuns que puguin promoure aquest canvi. Bé sigui a través del llenguatge, bé del tipus de festes que fem, bé de com ens organitzem davant d'un event, bé com haig d'anar o no haig d'anar, tot això ja trenca totes aquestes formes ja tan encorsetades de viure els estils de vida amb categories.
0: Això seria interessant també incorporar-ho amb aquests abusadors que són jutjats, no? I que potser una manera també de comunicar a la societat això seria que poguessin fer algun tipus d'acció com la que estàs comentant, no?
1: Tu saps que hem tingut altres experiències d'apropar-nos a violadors a la presó
0: sí.
1: amb violència de gènere i la primera feina que teníem era que la persona reconegués el delicte perquè ells neguen, el tapen, l'emmascaren i jo me'n dono compte que des del moment que haig de negar, emmascarar i tapar és que jo el reconec el delicte, si no, no ho faria.
0: Clar.
1: A més, no és que visquen a la inòpia, és que se'n donen compte que tenen una personalitat, un tret de la personalitat que no el saben gestionar. I han de demanar ajuda. Són ells que han de demanar ajuda, no la víctima. Perquè la víctima, si els anem ajudant, cada cop serà més víctima. I hem de poder localitzar que la població hi ha gent molt agressiva que manifesta i s'expressa en persones. I s'ha d'expressar en objectes de poc valor que no facin mal a ningú. Només amb això jo crec que cadascú ja podrà reflexionar què és el que vol fer a partir d'ara.
0: Bueno, la feina, jo crec, o el que podem fer és què puc fer jo, no? Perquè el que jo faci, sumat amb el que faci l'altre, és el que portarà realment d'estar vivint una societat i un col·lectiu molt més obert, no? Molt bé, Ricard, doncs, si et sembla, és un tema interessant, apassionant, que podríem estar parlant molt. Podem donar pas a aquest resum?
1: Bueno, jo definiria dues paraules només, com a resum. Seria deixar de que la gent s'expressi com vulgui, que es fem visibles totes les formes diferents de viure i que l'opinió no té cabuda amb la forma en què la gent es manifesta.
0: Molt bé, doncs acabem aquí el programa. El proper programa ja serà el tancament de l'any, Ricard, que tractarem un tema que ens agrada molt a nosaltres, que és el primer Nadal sense tu, i que tancarà l'any d'aquesta programació. I, bueno, doncs gràcies, Ricard, gràcies, Robert, gràcies als oients per escoltar-nos. I avui tancarem amb una cançó del Joan Rovira que es diu Dies millors.
1: Moltes gràcies, Robert i Sílvia, i als oients.
0: Molt bé, doncs fins la propera setmana.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. Un incendi crema a Collserola, al districte de Nou Barris, per sobre de la carretera alta de Roquetes. El foc s'ha declarat en una zona de matolls i, segons un primer balanç, hi han cremat 25 hectàrees. Ha afectat una torre d'alta tensió del parc i s'ha declarat el confinament preventiu dels veïns de la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Protecció Civil, per cert, ha hagut d'enviar un segon alert per reiterar l'ordre de confinament i demanar a la població que no s'apropi a la zona. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda i treballen 19 dotacions terrestres i 6 àrees dels bombers de la Generalitat. L'incendi ascendeix per un turó i es treballa sobretot pel flanc dret. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà davant del Congrés per abordar la crisi a Ceuta. De moment, encara no té data aquesta compareixença. Avui el Consell de Ministres ha declarat per primer cop a la història la situació d'interès per la seguretat nacional i a Ceuta, en aquest cas, ja ha constituït el Comandament Únic per la Coordinació de la Crisi a la Ciutat Autònoma. Un càrrec que ostentarà, de fet ja ostenta, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Escoltem la portaveu de l'executiu, Elma Saiz.
2: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
1: I el govern defensa no haver activat les alertes davant les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics, diu, no m'aconsellaven. Insisteix que hi ha d'altres mecanismes de comunicació entre els ajuntaments i emergències. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
3: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

Comencem l'E59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen...

0: Intenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: Una cosa que m'apirta, la cosa és fer malbé doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més molt aquí.
0: El president de la FA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, la FAT debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot està molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La comissió de festa major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van ballar ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de l'Ajuntament de Castellterçol. Altres actes destacats van ser el concert de les que faltaven, un grup íntegrament femení que el dissabte van fer omplir de gom a gom la carpa i després el DJ Carrera de Sant Feliu de Codines, que també va rematar la nit fins passades les 4 de la matinada.
0: Són els sons d'alguns dels moments que han brindat els Diables de Castellterçol dissabte a la nit amb un espectacular correfoc que ha estat tot un acte de masses. Centenes de persones han omplert alguns dels carrers més estrets del poble a ritme dels tabals i de la pirotècnia esclatant en un dels actes més esperats i alhora més seguits de la festa. Foc i petards, però tampoc hi han faltat la solemnitat amb la ballada del Mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Ballonrat i Jan Guiteres, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort, i Oriol de Juan.

0: con que arrastran la familia de Gaia,
1: La imatge de la festa d'aquest any és una C trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La C trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la I enganxada, la C sencera pel trenc d'onada, la C tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Coll de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari.
2: I les flors que un dia em regalaves. Avui fins al directe.
1: La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.

0: Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La festa major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la corredissa de gegants, que arriba a la 30a edició. Aquesta serà la darrera festa major de l'actual comissió de festes, ho explica Guillem Suspedro.
1: En resum, des de la comissió de la festa major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta festa major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva festa major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada festa major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la comissió de festes. L'acte, que sí que és oficial, és la cursa Francesc Assar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la festa major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta. Per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Assar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Assar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any era novetat que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la festa major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa ja surt la noia guanyadora. El disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar pues, això el divendres de festa major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins la festa major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Els equips d'emergències han desallotjat de forma preventiva una primera línia d'habitatge de Torre Baró per l'incendi a Collserola. Es tracta dels edificis dels carrers de Lliçà i de Castellví que fan frontera amb la zona forestal. Protecció Civil ha enviat 2 missatges des de l'ERP per ordenar el confinament dels veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana pel foc, que afecta ara unes 35 hectàrees de terreny forestal del parc. L'incendi se situa a prop del barri de Canyelles, per sobre la carretera alta de Roquetes en direcció a Sant Cugat. Bombers de la Generalitat i de Barcelona hi treballen amb 60 dotacions, 12 de les quals aèries. El foc s'ha declarat passades les 3 de la tarda en una zona de matolls. També estan tancant les estacions a la línia 11 del metro a Torre Baró i Ciutat Meridiana i a Rodalies a causa del fum. S'ha actuat en la circulació, tallant la circulació de trens de la R4 entre Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. El govern català ha condemnat avui a l'agressió un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana afirma que no s'havia donat cap ordre específica de requisar banderes. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació. Ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: En aquest programa d'avui, aprofitant que aviat serà 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, volem parlar sobre dones que s'han dedicat a oficis artístics o de l'àmbit social i que la història ha vestit de silenci.
1: Durant segles, les dones han creat, han pintat, escrit, ballat, cantat, interpretat, però massa vegades ho han fet des de l'ombra. No perquè faltés talent, sinó perquè sobraven barreres. Barreres socials, econòmiques i culturals que han fet que moltes dones artistes quedessin fora dels llibres d'història i dels escenaris principals.
2: Parlar de dones artistes no és afegir un peu de pàgina a la història de l'art, és tornar a refer-la sencera. És explicar al món, des de totes les veus, és visibilitzar totes aquelles creadores que han fet de la cultura una eina de pensament, de bellesa i de transformació, sovint sense espai, sense veu i sense reconeixement.
1: Ser dona i artista no ha estat mai només una qüestió de vocació. Ha estat i continua sent una forma de resistència, resistència a no ser escoltades, a cobrar menys, haver de demostrar el doble per rebre la meitat del reconeixement. Les dones han estat i són pintores, escriptores, músiques, actrius, cineastes, ballarines. Han creat llenguatges nous i han qüestionat els vells. Però durant massa temps, el seu talent ha estat considerat una excepció, no una norma.
2: Aquest programa d'avui vol ser un espai d'escolta i de mirada oberta. Un lloc on l'art es pensa també des de les veus que han estat invisibilitzades, perquè parlar de cultura és parlar de qui la crea. I sense les dones artistes, la cultura queda incompleta. Perquè sense les dones, l'art és incomplet. I sense l'art, la societat és més pobra. Escoltem-les, llegim-les, mirem-les i reconeguem-les. No només avui, cada dia.
0: I amb aquest esperit obrim el programa d'avui, un programa dedicat a la cultura en femení. Benvinguts a una habitació amb vistes. Passeu, passeu, que la porta és oberta.

0: El mirador.
1: Com us dèiem, avui, en aquest espai, us parlarem de dones. Dones de diferents èpoques històriques que han destacat en l'àmbit cultural i social. Parlarem primer de dones invisibles, o més aviat invisibilitzades. Dones que van treballar per aconseguir avenços socials, professionals i personals, dels quals encara avui són beneficiaris. Després, parlarem de dones del món de la música i acabarem amb dones del món de la literatura.
2: Sovint, quan repassem la història, ens preguntem: on són les dones? Durant molts anys, la història l'han escrit els homes i no s'ha comptat amb el coneixement i l'experiència de la vida i la societat femenina. Ens ha faltat arreu la visió i les aportacions de la meitat de la població, malgrat que formen part de la vida social, cultural i pública. La història no les ha reconegudes, tot i les seves aportacions a la societat, i el seu paper actiu i creatiu. Són dones invisibles de la nostra història i que mereixen sortir de l'oblit. En podríem anomenar moltes, però avui, com a homenatge a totes elles, us parlarem de tres dones catalanes excepcionals, però desconegudes. Tres dones invisibles: Anna Maria Martínez Sagi, Pepita Caselles i Carme Carr.
3: L'Anna Maria Martínez Sagi va néixer a Barcelona el 1907 dins d'una família de classe alta. Des de petita va demostrar tenir unes aptituds extraordinàries per als esports. Amb 24 anys va participar en el primer campionat femení d'atletisme, en el qual va obtenir la quarta posició i va batre tres vegades el rècord de javelina de Catalunya. A més d'esportista, es va fer famosa per la seva actitud per activitat periodística. Va treballar com a reportera a diversos diaris i revistes. En els seus articles reivindicava la situació de desigualtat entre l'esport masculí i femení. Va fundar el Club Femení d'Esports, la primera associació esportiva i cultural per dones treballadores de Barcelona. L'associació va a més d'organitzar esdeveniments esportius, impartia classes d'alfabetització per dones. Va lluitar amb fermesa per les seves idees i els seus principis, fins al punt que la seva relació sentimental amb l'escriptora Elisabeth Mulder va suposar-li un enfrontament familiar, de manera que va trencar amb tot i va desaparèixer sense deixar rastre. El 1998, l'escriptor Juan Manuel de Prada va saber d'ella i va començar a investigar. La va trobar a Muià, on vivia sola amb 90 anys. De les converses entre tots dos en va sortir una novel·la biogràfica, Las esquinas del aire, que ella no va poder veure perquè va morir abans que es publiqués, i la biografia El derecho a soñar, vida i obra de Anna Maria Martínez Sagi, en què repassa de manera exhaustiva la vida d'aquesta invisible. Podeu veure un vídeo al 3CAT en què es fa una ficció sobre ella. Es diu La Sagi, una pionera del Barça.
1: Pel que fa a Pepita Caselles, va néixer l'any 1923 a l'actual barri de la Zona Franca de Barcelona, l'aleshores barri de la Marina de Sants, una de les zones més castigades i desprotegides de la Barcelona de la postguerra. La majoria de famílies del barri eren immigrades i malvivien en barraques en condicions miserables. Amb només 17 anys, Pepita va començar a fer de mestra en una petita escola situada a la rectoria i que era impulsada pel rector de la parròquia, mossèn Pere Serra. A poc va anar engegant un sistema educatiu que anava més enllà de les classes convencionals. L'escola de la parròquia es va convertir en un centre cultural, on s'impartien també cursos de teatre, música, català, durant el dia i també d'una part de la nit. En contacte amb el moviment de renovació pedagògica i convençuda que l'educació era una eina clau per millorar les condicions de vida de les persones, es va centrar en la població més vulnerable, les nenes d'entre 9 i 12 anys, sobretot pel fet que a partir dels 12 anys les nenes ja podien treballar i Caselles va fer una campanya entre les famílies del barri per convèncer-les que deixessin estudiar les seves filles. Tenia molt clar que l'accés a l'escola era clau per ajudar les classes més afavorides, per poder créixer i fer-se un lloc a la societat. Per això calia, a més, de transmetre coneixements, formar persones amb principis i esperit crític. Tal com ella deia...
2: L'educació ho és tot. És com l'aire que respirem. És important que els alumnes assoleixin una cultura general, però encara ho és més que els mestres els ensenyem a ser persones i els formem en valors que són el que veritablement els ajudaran la vida.
1: I, de fet, sembla que ho va aconseguir. Va deixar una gran empremta al barri i, sobretot, entre el seu alumnat. Mostra d'això és el comentari d'una antiga alumna seva que va dir d'ella.
3: Ens feia de mestra, de mare, de psicòloga, d'amiga... No calia explicar-li res. Mirant-te als ulls, sabia què et passava i feia tot el possible per ajudar-te.
2: I continuem amb Carme Carr. Nascuda el 1865 a Barcelona, en una família d'alta burgesia catalana. De seguida va adonar-se que en aquella època el paper de les dones era molt limitat, sense accés a l'educació ni a llocs de treball qualificats. La majoria depenien del pare o del marit i el seu paper es limitava a ocupar-se de la casa i cuidar la família. Davant aquesta situació, a principis del segle XX, van començar a alçar-se veus com la d'ella i d'altres dones com Dolors Monserdà o Francesca Bonnemaison, que van engegar iniciatives socials i culturals a favor dels drets i la igualtat de les dones. Va ser la primera periodista professional catalana i va treballar com a articulista en les publicacions més importants d'aquell moment que li van servir d'altaveu per reivindicar les seves idees en defensa de la igualtat. El seu estil era clar i desinvolt, sovint mordaç i amb interpel·lacions directes als homes. En un dels seus articles, per exemple, va retreure a Eugeni d'Ors la seva visió de les dones.
3: A les seves obres només apareixen dones boniques. Me n'alegro i el felicito, perquè tot i ser lletja, no sóc envejosa.
2: I va afegir.
3: Quan sortirà la seva obra una dona intel·ligent, culta i treballadora?
2: La seva activitat va anar més enllà de la teoria i el 1913 va fundar una residència per a professores i alumnes anomenada La Llar. Com a escriptora, va publicar relats curts, contes infantils, novel·les i obres de teatre. També va musicar poemes de diversos autors. Com la majoria de dones invisibles, va morir oblidada als 78 anys a la seva casa de Sarrià.
1: Si en voleu saber més, us recomanem, entre altres, un llibre de Genís Cinca, Les Invisibles, editada a la Mar de Fàcil Editorial, en format de lectura fàcil. Sobre Ana María Martínez Sagí, com us dèiem, el llibre de Juan Manuel de Prada, Les esquinas del aire, a l'editorial Planeta, i El derecho a soñar, vida i obra de Ana María Martínez Sagí, de l'editorial Espasa. Quan a Pepita Casanellas teniu 20 mestres i pedagogues catalanes al segle XX, un segle de renovació pedagògica a Catalunya, publicat per la Universitat de Vic, i és el professor Antoni Tort i Verdolet. I de Carme Carr, teniu Clixés, publicat a l'editorial Barcino, un volum de narracions en prosa de tall realista que destaquen per l'atenció al detall i la descripció dels estats d'ànim, sobretot de les dones del seu temps.
2: I ara fem un canvi de rumb i de l'àmbit social i cultural passarem a parlar de l'ofici de la dona que es dedica a la música i, concretament, parlarem de les dones compositores.
3: Si ara mateix preguntéssim al públic d'una sala de concerts o féssim una enquesta ràpida al carrer, quins noms de dones compositores coneixen, probablement ens parlarien sobretot de cantautores populars. Cecília, Maritrini, Rosana, Joan Baez... Però si canviem la pregunta i demanem noms de compositors de música sinfònica, sarsuela, òpera, cinema o musicals, la resposta acostuma a ser immediata. Bach, Mozart, Beethoven, Williams, Nino Rota... Ara bé... Si demanéssim noms de compositores d'aquest mateix àmbit i d'aquestes mateixes èpoques, és molt possible que es fes un silenci. I tanmateix compositores n'hi ha hagut sempre. No només avui. A cada època trobem dones creadores de gran mèrit, sovint més recordades pel cognom d'un espòs o d'un germà que no pas per l'audició de la seva pròpia música. És cert que durant molts segles les dones van tenir més dificultats per accedir a la composició, perquè les grans obres es feien sobretot en monestirs, catedrals i cors, espais on gairebé no hi eren presents. En canvi, als monestirs femenins sí que hi havia capelles pròpies i les mestres de cor i componien música per a festivitats religioses com Nadal o Corpus Christi.
1: Fixeu-vos, i si fem una mirada enrere, ja trobem compositores a l'època medieval. En aquella època, tot i que sovint no ho pensem, les dones participaven activament en la vida econòmica, cultural i social. Al segle XII hi havia una gran efervescència cultural. Als monestirs femenins, per exemple, no hi havia clausura, i eren centres oberts de cultura i investigació, on les monges podien estudiar, investigar i exercir una missió de portes enfora. En canvi, era inusual que una monja sortís a predicar. D'aquesta època, destaquem l'abadessa benedictina Hildegard von Bingen, que a més de ser compositora, va ser científica, escriptora i mística. Un personatge fascinant. Però fem un salt ràpid cap endavant i anem a l'època del Renaixement.
2: Sí, i ens aturem a parlar de la compositora més coneguda, Maddalena Casulana, intèrpret italiana, de llaüt i cantant, que va ser la primera dona compositora que va tenir música impresa i publicada en la història de la música occidental. Se saben molt poques coses de la seva vida. El que es coneix és degut a les dedicatòries que escrivia en les seves col·leccions de madrigals. En dedicar el seu primer llibre de madrigals a Isabella de Medici, Casulana escriu:
1: vull mostrar al món l'error en va dels homes que es creuen posseïdors de les elevades arts de l'intel·lecte i que no poden creure que tinguin res més en comú amb les dones.
2: Com veieu, la dedicatòria de Casulana és tota una declaració d'intencions. Ella publica la seva música per ensenyar als homes que les dones també són capaces de crear.
3: Ara parem l'orella i deixem-nos portar per la música. Escoltarem un madrigal d'aquesta compositora. Un madrigal és una composició pensada per ser cantada a diverses veus i sense acompanyament instrumental, allò que en diem a capella, una forma molt característica d'aquesta època del Renaixement. Escoltarem concretament el madrigal número 4 del primer llibre de madrigals de la compositora Maddalena Casulana, titulat Tu m'has dit amor. Un madrigal pensat a ser cantat a 5 veus, però en aquest cas l'escoltarem acompanyat de manera molt subtil per 3 instruments renaixentistes de corda: el llaüt, la viola de gamba i l'arpa.

0: és un plaer pels... No em digueu que no és un plaer pels sentits sentir i escoltar aquestes veus.
1: Si tornéssim a fer un salt en el temps, ens trobaríem amb la germana de Mozart, Marianne, que en el període clàssic fou una dona amb tant de talent com el seu germà, però sembla que el seu pare va promocionar la carrera de Wolfgang a costa del de la noia.
2: I si anem una mica més endavant i arribem fins al romanticisme, ens adonarem que les dones continuaven tenint dificultats per ser compositores. El pare de Fanny i Felix Mendelssohn deia a la seva filla: «És possible que la música es converteixi en la professió del teu germà, però per a tu ha de ser únicament un ornament, no pas el fonament del teu ésser i el teu obrar».
0: Sí, i en aquest temps també hi tenim la Clara Schumann, que va ser una extraordinària pianista, compositora i pedagoga alemanya. En vida era famosa sobretot com a intèrpret, però amb el temps de la seva figura va quedar eclipsada pel seu marit, Robert Schumann. Durant anys se la va presentar com a musa o intèrpret fidel de l'obra del marit i no pas com a creadora amb veu pròpia. Però val a dir també que s'ha fet justícia i avui s'estudia als conservatoris i se la reconeix com una figura clau del romanticisme.
1: Avancem a pas lleuger i ens plantem al segle XX. Ja deveu conèixer Gustav Mahler, oi? Sabíeu que la seva dona, Alma Mahler, amb tot el seu talent i carisma, va haver de signar un acord prematrimonial per casar-se amb el seu marit que incluïa una clàusula que li prohibia compondre?
2: I si avancem fins als nostres temps, en què la dona pot tenir accés a qualsevol activitat, tampoc no han arribat al gran públic ni de bon tros les obres de dones compositores, fora de l'àmbit de la cançó. I no deixa de ser estrany, o potser no, perquè les dones comparteixen faristol amb els homes a les grans orquestres simfòniques. I tant a la música vocal com a la instrumental trobem dones de reconeixement mundial, com ara Maria Callas, Alice de la Rocha i moltes altres. Són grans figures que no han d'envejar res pel que fa al talent i fama dels seus companys masculins.
1: Però en la composició sembla que la popularitat es fa pregar. Per exemple, a la creació de bandes sonores per a pel·lícules, estil molt important en la música simfònica del nostre temps, oi que us sonen els noms de Leonard Bernstein, John Williams o Ennio Morricone? I el nom de Rachel Portman? Doncs aquesta compositora, que va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original per les pel·lícules Emma i va ser nominada a l'Oscar per la banda sonora de Les normes de la Casa de la Sidra i per Xocolat.
0: Doncs bé, ara respirem una mica, fem parada i fonda i deixem-nos portar pel tema principal de la banda sonora de la pel·lícula Les normes de la Casa de la Sidra. Escolteu com el piano i les cordes suaus de l'orquestra ens envolten, creant una atmosfera plena de tendresa i emoció, amb intervencions dels instruments de vent fusta que porten un toc delicat, molt emotiu.

0: Per què és tan difícil escoltar una dona compositora en un auditori de música? Segons dades de l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica, la presència de compositores a les nostres sales no arriba ni al 2%, una xifra que ens hauria de fer reflexionar. No és falta de talent, és una qüestió de focus. Ai, el cercle viciós de la programació, si no es programen, no es coneixen. Si no es coneixen, el públic no les demana i els intèrprets no les inclouen en el seu repertori habitual. Programar dones compositores no hauria de ser només per complir una quota el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Recuperar les partitures d'aquestes dones i integrar-les de manera natural en les temporades ordinàries és una qüestió de justícia artística i de riquesa cultural. És obrir una finestra a una part de la nostra història que ens han silenciat.
1: I ara ja arribem al darrer grup d'aquestes dones fascinants, les escriptores. Prendrem com a exemples dues dones que van publicar amb nom d'home perquè sabien que amb nom de dona o seria impossible publicar la seva obra o no les valorarien igual que si fossin homes.
0: Doncs bé, comencem per una que no ens podem deixar de banda, que és Víctor Català, pseudònim de Caterina, Albert i Paradís. La coneixem sobretot per la novel·la Solitud, una obra clau dins el moviment modernista català, però a més de novel·les també va escriure narrativa breu, poesia i teatre. Quan va guanyar els Jocs Florals d'Olot el 1898 amb el monòleg La Infanticida, es va descobrir que l'autora era una dona. El tema, una mare que mata la filla, va provocar un gran escàndol perquè es considerava impropi que una dona tractés temes tan durs i foscos. I arran d'aquest fet, Caterina Albert va decidir escriure sota el nom de Víctor Català per evitar prejudicis masclistes i poder publicar amb més llibertat. És a dir, que el masclisme de l'època la va obligar a amagar la seva identitat i a defensar constantment la legitimitat de la seva veu literària. És important dir-ho clar, Víctor Català no va escriure manifestos feministes explícits, però sí que va deixar frases i reflexions molt contundents que expressen el seu rebuig al masclisme literari. A continuació, en llegirem algunes.
2: A una dona se li exigeixen més que a un home per ser considerada escriptora.
1: El talent no depèn del gènere, però el judici, sí.
2: Si hagués escrit en nom de dona, moltes portes no s'haurien obert.
1: La societat no perdona les dones que s'allunyen del paper que els ha estat assignat.
2: Cal dir, però, que tot i que Víctor Català va haver de publicar amb aquest pseudònim, va mantenir amistat i correspondència amb diversos escriptors, homes importants del seu temps, sobretot dins el modernisme, com ara Joan Maragall, Narcís Oller i Josep Carner, que, evidentment, la valoraven com calia. No volem deixar la nostra escriptora sense llegir un fragment de La Infanticida, un monòleg teatral, dramàtic, en què la protagonista, Nela, una jove pagesa, ha estat enviada a un psiquiàtric després de matar la seva filla, acabada de néixer.

0: Jo no volia fer-ho, no ho volia. Però ell no callava, no callava mai. Jo estava sola, tan sola. La criatura plorava i plorava i aquell plor m'entrava al cap com un mall que m'esberlava les temples. Jo no hi veia clar, tot era fosc al meu voltant. I les veus. Les veus no em deixaven viure. Em deien mala mare, jo em tornava, no, no. Però elles reien i reien dintre meu i el plor no parava, no parava mai. Semblava que el món s'hagués tornat aquell plor, que no hi hagués res més que aquell plor, i jo sola amb ella. Jo me la mirava tan petita, tan roja, amb els punys closos, i encara plorava, i jo li deia, calla, calla, per l'amor de Déu, però no callava. Les veus tornaven. No l'estimes, no l'estimes. Llavors, no sé què va passar. Vaig sentir com si una boira espessa m'embolcallés, com si algú altre m'anés per mi. I després silenci. Un silenci gran, fondo, que feia més por que el plor.
1: Com us podeu imaginar, de Víctor Català us podem recomanar La infanticida i Solitud, dues grans obres de la literatura catalana del segle XX.
2: I ara farem un passet més enllà, ens allunyarem del drama de la Víctor Català i anirem al País Veí, França, i us presentarem Georges Sand.
1: Auguste Dupin, coneguda com a Georges Sand, va ser una escriptora i figura social clau del segle XIX a França. Va adoptar un pseudònim masculí per obrir-se pas en el món literari i va ser la primera dona francesa a viure exclusivament dels seus escrits. Va publicar més de 70 novel·les i assajos o la seva autobiografia Històries de la meva vida i va omplir les seves obres de dones fortes i causes socials en què defensava la justícia, l'amor lliure i el dret al divorci. Georges Sand fumava, vestia pantalons i escrivia novel·les. El fet de portar vestits masculins li permetia circular amb llibertat per tot París i li facilitava l'accés a llocs on una dama del seu rang no hi tenia permès l'entrada. No era gens comú que les dones del seu temps fessin aquestes coses.
0: També desafiava els prejudicis tant en la seva literatura com a nivell personal. Després de separar-se del seu marit, el baró Casimir Dudevant, el 1836 van prendre un judici pioner i va aconseguir, a més de la custòdia dels fills, que el seu exmarit li retornés la hisenda i l'administració de les seves propietats. Aquesta batalla legal, en un context en què les lleis afavorien el marit, va marcar un avenç significatiu pels drets de les dones d'aquella època.
2: Va assumir les idees de l'amor lliure de la França revolucionària i es va embarcar en diversos afers amorosos. El més conegut i polèmic, segurament, va ser amb el compositor Frédéric Chopin. Tots dos varen passar un hivern a Mallorca, buscant el clima més favorable per alleujar la tuberculosi del músic. I allà, Sand va escriure la novel·la autobiogràfica Un hivern a Mallorca. Us llegirem un fragment de l'obra en què podem apreciar alguns aspectes de la seva manera d'entendre la vida.

0: Els tempestuosos dies de la joventut ens imaginen que la solitud és el gran refugi contra els atacs, el gran remei per les ferides del combat. És un error molt greu i l'experiència de la vida ens ensenya que quan no s'és capaç de viure en pau amb els semblants, no hi ha admiració poètica ni plaer artístic capaços d'omplir l'abisme que s'obre al fons de l'ànima. Jo sempre havia somiat de viure al desert i qualsevol somiador bonjan confessarà haver tingut la mateixa fantasia. Però creieu-me, germans, tenim el cor massa amant per passar els uns sense els altres i el millor que podem fer és suportar-nos mútuament perquè som com les criatures d'un mateix si que es fan la guitza, es barallen i fins i tot es peguen i tanmateix no es poden separar.
1: No va deixar d'escriure fins a la seva mort l'any 1876, a l'edat de 72 anys. Víctor Hugo, amb qui mantenia correspondència, va declarar després de la seva mort: «Ploro una morta, saludo una immortal». Si voleu llegir Un hivern a Mallorca, de George Sand, la teniu a edició 62, traduïda per la Marta Bes Oliva, i també teniu La Cora, traduïda per Georgina Solà Celles, a l'editorial Cal Carrer.

0: L'escó.
1: I com que la literatura és per ser llegida i compartida, avui a l'Espai de l'Escó us presentem una dona que ha convertit la lectura en un punt de trobada entre lectors a la nostra biblioteca de Sant Feliu de Codines.
2: Doncs bé, ara en el nostre Espai de l'Escó parlarem avui amb una persona que és la conductora del Club de Lectura de Sant Feliu, la Mercè Carné. Ella va ser estudiant de magisteri, llicenciada en psicologia. En la vida professional s'ha dedicat sempre a fer de mestra. De la feina de mestra, un dels temes que sempre ha trobat interessant ha estat com els infants aprenen a llegir i escriure. Ha estat vinculada a l'organització de biblioteca escolar, ha participat en seminaris de formació i en grups de treball sobre la lectura. Li ha agradat sempre llegir, parlar de què llegeix i ja formava part del Club de la Lectura de Sant Feliu quan la biblioteca era als baixos de l'edifici de la Caixa,

0: agafat el compromís de llegir-lo i una vegada l'hem llegit, el comentem. El club, bàsicament, és una miqueta... Aquest resum podria ser força aclaridor.
1: Aleshores, la finalitat del club, quina seria? Perquè recordo que ens vas explicar una mica que tenia una finalitat cultural, però també social. Això que és molt interessant, si ens en podries dir alguna cosa.
0: Bé, la finalitat d'un club, jo crec que no es pot resumir en una, sinó que són, podrien ser moltes les finalitats. Com bé tu dius, hi ha una part social, i aquesta part social és trobar-nos, compartir, conèixer gent nova, obrir mirades, entendre o acceptar idees diferents a les teves. I cultural, doncs bé, obrir també el teu ventall de coneixement, treballar diferents aspectes aquests socials, no? Un punt de trobada, això podria ser una cosa, no? El fet de llegir també ens apropa com a persones i ens acull, aquest espai que la biblioteca ofereix i ens posa a disposició, ens acull i ens dona l'oportunitat d'estar junts. I també passem una bona estona. Trobar estones de moments agradables ajuda en el benestar personal. Ens coneixem més i quan veus aquella gent que te la trobes pel poble a altres espais i altres moments, doncs de vegades la lectura ens acosta i ens dona oportunitat de tenir temes nous de conversa. Potser podríem resumir-ho així. També ens dona, doncs, com oportunitat de conèixer gent amb interessos que s'assemblen i dona oportunitat també a sorprendre'ns, no? Perquè la lectura ens ofereix moltes emocions, també, i noves oportunitats d'aprenentatge.
2: Bé, Mercè, també has dit ara que a vegades vas pel poble a conèixer gent, et pregunten. Per tant, ens centrem-nos en el club de Sant Feliu. Seria diferent aquest club si fos a una ciutat, per exemple? La relació aquesta que dius que del carrer, de conèixer la gent?
0: Bé, cada club de lectura una mica depèn de la biblioteca en la qual es genera o es crea, i el de Sant Feliu doncs és molt propi del nostre poble, no? Aquest club de lectura té una llarga història o té un llarg recorregut perquè va començar ja fa forces anys, com ha comentat el Jordi, a l'anterior espai on hi havia l'anomenada sala de lectura als baixos de la caixa. Jo el vaig conèixer anant a buscar llibres per llegir, com sempre, com ha dit ella, doncs sempre m'ha agradat el llegir, i la persona que en aquell moment doncs s'encarregava d'aquella feina, que prèviament l'havia fet altres persones, però doncs en aquell moment vaig conèixer la Pilar García, que era la que se n'encarregava, i em va animar a formar-ne part. Per què no vens? Perquè moltes vegades doncs no és només anar a buscar el llibre, sinó dir, m'ha agradat aquest llibre, me'n pots aconsellar un que s'assembli en aquest? Sí. Doncs un llibre et porta de vegades a una altra lectura, no? I això és una cosa que afavoreix aquesta comunicació entre les persones. Mm. I doncs la Pilar s'hi va posar bé en aquest sentit, no? Ella s'encarregava del funcionament, ella anava a buscar els llibres a Caldes, els pujava, fèiem el club, llavors els tornava. I era, doncs, no era pas a dins de l'horari de biblioteca, sinó que quan ella tancava la biblioteca era quan es feien les trobades. Érem un grup molt petitó de persones, potser érem 7 o 8 a vegades, o 6, o fins a 10, molt menys del que som ara. I la veritat és que es va crear un ambient molt acollidor que per mi va ser una descoberta i del qual doncs en tinc molt bons records. D'aquestes lectores que vaig conèixer allà, n'hi ha que ja no hi són, doncs perquè s'han mort, perquè el temps passa per tothom, però n'hi ha que actualment segueixen venint al club que jo condueixo, com heu explicat, no?
2: Bé.
0: I això doncs et dona com... et reconforta molt i et fa sentir com molt bé.
2: Home, a veure, hi ha coses bones sobre el club de lectura. Ja les has dites totes. Una de les coses que volia preguntar era les coses bones del club de lectura. Però segur que encara n'hi ha alguna altra que no has pogut dir.
0: n'hi ha molt

0: Escoltes, com sí. dius tu, i n'hi ha bones i no tan bones. Bones en el sentit de que és una cosa que fa molt temps que en el poble es fa, que té beneficis i que no s'ha inventat aquí, sinó que ja venia d'històries, culturalment, socialment i doncs, institucionalment ja existia tot això. I molt bona, jo podria dir que tenim ple, no hi cap més gent al club. I bé, tenim llista d'espera i caldrà, de cara al curs vinent, veure com ho gestionem tot plegat, no? Perquè si hi ha gent que encara vol llegir i participar, doncs haurem de pensar noves maneres de gestionar-ho, no?
1: I alguna de no tan bona que t'hagis plantejat mai? Que...
0: Home, també de bones... Una cosa bona que recordo dels lectors, i sobretot lectores, no? Que elles diuen, oi, aquest llibre no l'hagués escollit mai, i ara que l'he llegit em fa sentir bé, no?
1: Està
0: doncs
1: molt bé.
0: Això és una cosa maca, que jo que em toca, bàsicament, escollir les lectures, doncs sí que em dóna satisfacció, no? I cosa bona, doncs, que llegim d'una manera acompanyada. Ho fem sols a casa, però després ens en sentim bé quan compartim i a vegades pensem igual o diferent que aquelles persones que estan al nostre costat i també l'han llegit, no? Ens socialitza, també és una cosa bona, i ens socialitza sense gaires obligacions, perquè ens veiem una vegada al mes, i au, fins al proper no cal que...
1: Això és bo, també.
0: Que, sí. També crea hàbits, no? Es fa poble, no? Sovint surten temes que passen o que hem vist o el que... Perquè, en el fons, els llibres són la vida mateixa. El que escriuen els autors és sovint el que ells han viscut, no? També es treballa la memòria, el respecte per les idees dels altres... Bé, podríem fer una llarga llista. I de no tan bones, doncs, també n'hi han. Les obligacions, no?, que ens donen quin llibre llegir i quin dia ens trobem. I això sí que és una mica, doncs, no tan bo, però tampoc dolent del tot, doncs, perquè crea aquest hàbit i genera aquestes trobades que anem fent, no?
2: I bé, doncs, continuant una mica, i com prepareu aquest curs? Com prepareu aquest club de lectura? Quina és la tria que feu? Com ho gestioneu?
0: Ens organitzem d'octubre a juny, com si fos un curs escolar. Hi ha diferents maneres de fer-ho, però en aquest cas, aquí a Sant Feliu, hem escollit a fer-ho així. I tenim una programació que es consensua amb tot l'equip de la biblioteca, bàsicament la direcció i, en aquest cas, jo com a conductora. Però les persones que també treballen allà, doncs se'ls comunica la llista dels llibres i entre tots anem veient si aquests llibres hi haurà disponibilitat o no. En general es tanca una programació abans de les vacances de l'agost, però ens tornem a parlar i a veure al setembre i acabem com de tancar-ho del tot, no? Aquesta és, podríem dir, una manera com d'organització que seguim. I per què ho fem d'aquesta manera? Doncs perquè es necessita un temps per tal de poder ser que arribin els llibres, que pot ser que aquests llibres estiguin en lots a una o diverses biblioteques, i això jo ja faig aquesta cerca prèvia abans de fer la llista, però elles tenen més recursos i més arxius i més informació que la que puc accedir jo. Llavors hem de calcular entre totes el temps per demanar, per arribar, per llegir i per tornar. Que això el lector normal no té per què atabalar-se per això, però que sí que dona feina interna de biblioteques. Sí. I hem de calcular a vegades fins a 3 mesos, no?, que un llibre queda com una mica col·lapsat, podríem dir, no?, en un servei d'aquests a un club, no?
1: Sí.
0: Per això també és molt important, doncs, que les persones que formen part d'aquest club de lectura, doncs, agafin un cert compromís o un bon compromís de recollir llibre quan toca, de llegir-lo, de tornar-lo quan toca, doncs, perquè també hi ha gent, doncs, que l'esperen i també tenir en compte, doncs, que això és la feina de gent que a vegades no pot ser no coneixen, com el senyor que reparteix els llibres, el que prepara els lots, el que reparteix i tot això, no? Només la persona que veiem allà darrere a la nostra biblioteca, sinó que depèn d'un equip doncs, més ampli, no?
2: Sí, és tota una logística, no? Per aconseguir tots els llibres per tothom, no? Sí. Hi ha una logística darrere que no es veu, però que hi és, no?
0: I que hi ha imprevistos i que cal tenir... A vegades em truquen i, mira, el llibre que teníem pensat per d'aquí... En principi, el del mes que ve sempre està a punt, però a vegades hi ha imprevistos que cal preveure o que cal ser prou doncs, previsió de tenir una bona llista de llibres i que puguis buscar un substitut, perquè a vegades passen aquestes coses que dos biblioteques al mateix temps o amb un mes de diferència sí. Volen llegir el mateix llibre i no hi ha prou temps perquè pugui arribar tots els exemplars a les dues biblioteques. I llavors, doncs, a vegades ens demana fer canvis i també costa, i sí, cal preveure-ho, i que si ho fem entre tots, doncs surt millor.
1: I com es desenvolupa una sessió? És a dir, hi ha una manera de començar, una manera de treballar, la durada... Ens podries explicar una mica com te la planteges?
0: En general, les sessions de biblioteca de Club de Lectura són trobades a la biblioteca, ja tenim un espai, i està reservada una hora al mes, que són de 6:45 a 7:45 d'un divendres, que en principi és el principi de mes, però per diferents motius, doncs de vegades s'ha hagut de fer algun canvi, no? Aquestes sessions, si no hi ha cap aclariment per part de la direcció de la biblioteca o que hagi passat alguna cosa que cal comunicar al grup, sóc jo mateixa que començo fent una petita, doncs, ens diem hola a tots i després fem una petita introducció de l'autor o l'autora del llibre que hem llegit per contextualitzar una mica aquesta lectura, no?, per entendre millor. I aviat la idea és que la gent, com que és només una estoneta cada mes, doncs el que és millor és no parlar gaire jo i que pugui parlar doncs, les lectores, que és una mica doncs, el més interessant, no? I és conèixer les seves aportacions i que tinguin les persones que volen doncs, poder parlar i explicar doncs, des del que els hi ha semblat, què els hi ha agradat, què no els hi ha agradat...
3: M'ha cridat l'atenció abans que parlaves de lectores, ho has dit més d'una vegada, i també has dit que teníeu llista d'espera. Ara el que ens agradaria una mica que ens expliquessis quina mena de lectora us ve en el club de lectura, quin tipus de persona és, el nombre de persones que normalment podeu acollir en una sessió del club... Una mica seria això.
0: Molt bé. Per venir al Club de Lectura, el que va millor és que tothom estigui inscrit, que així es compta amb ell i té l'exemplar disponible per poder llegir el llibre. Això seria com una mica el millor procediment. De vegades es fan sessions com més obertes, que quan ve l'autor o quan hi ha un llibre doncs, molt conegut i hi ha gent que doncs, demana per venir, i si hi ha prou espai, doncs, pot venir puntualment, però intentem que tothom estigui doncs, inscrit. No? Això és l'ideal. Les persones, com tu bé has dit, són bàsicament dones d'una certa edat, més 60, podríem dir, però també tenim doncs, gent més jove que ve, però la gent més jove també té moltes coses i el que interessa quan tu t'apuntes a una activitat és el compromís i la fidelitat, no? La fidelització dels assistents. Okay. Això és el que és vital per crear doncs, un bon grup. I doncs bé, el que ens passa és que molta gent jove doncs, té molts interessos, moltes feines i complicacions a la vida, i a mesura que ens hem fet grans, doncs bé, aquestes coses potser són més fàcils de gestionar com un club de lectura. És així, gent una mica... També és veritat que ara actualment doncs, la gent quan es jubila vol fer coses de qualitat i... Podríem dir, en certa manera, que el Club de Lectura de Sant Feliu de Codines està una mica de moda, i perquè s'hi ha apuntat molta gent amb aquest perfil, doncs gent que no fa massa que s'ha jubilat i que li interessa això. Doncs bé, és interessant tenir-ho en compte per tot plegat.
3: Això vol dir que hi ha hagut un canvi del tipus de persona o perfil de les persones al llarg del temps.
0: O potser ha anat canviant també tot plegat,
1: sí,
0: no?
1: La formulació.
0: Sí, sí, el club de lectura no és res més que una reflexa de la societat que tenim, sí, i és una miqueta. I com tu deies, doncs bé, som molta colla. Al nostre club de lectura actualment hi ha 30 persones apuntades, que això és com una vegada és una mica difícil de gestionar i hem de posar-hi tots molt bona voluntat i per això demanem aquest compromís per que tota la gent que s'hi apunti realment en faci el millor ús per tota la gent que hi treballa, no? També tenim, hem tingut senyors i nois i homes que venen i, però clar, també entenc que les dones potser tenim aquesta necessitat més clara d'expressar, de parlar, de comunicar-nos, ho tenim clar i anem cap allà i apostem per això i ens hi apuntem. I els senyors potser a vegades dubten una mica més d'això, o si veuen que hi ha moltes senyores apuntades, potser els hi costa més. Aquest any tenim el Jordi Tudela i altres anys hem tingut altres senyors que han vingut, però sí, sí, són més les dones, és veritat. Sí. De vegades ve alguna parella que diu és que vull venir perquè és que aquest llibre l'he llegit. El que sabem i el que notem i el que expliquen les senyores és que les parelles a casa, aviam quin llibre llegeixes, l'interès és semblant. Clar. I llavors a vegades venen, jo és que puc venir perquè m'ha agradat molt aquest llibre i jo vull dir la meva, saps? Això és molt interessant i molt d'agrair, no?
1: Escolta'm, he sentit, bueno, has dit que teniu també visites d'autor, o sigui, feu activitats paral·leles a la lectura també. Alguna altra activitat paral·lela?
0: La Biblioteca de Sant Feliu pertany a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, sí, i es fan altres activitats que amb xarxa, i això ajuda doncs a fer més rica l'experiència del club de lectura. Sovint podem anar a una activitat que s'acostuma a fer el primer trimestre, que és el club del llibre, i en aquest és una trobada comarcal amb autors de llibres que acostumen a haver estat editats durant l'any anterior, i la mateixa Diputació ofereix un transport si hi ha un mínim de persones del municipi que s'hi volen apuntar. Vol dir que es facilita. El que passa que també té coses negatives. Et demanen doncs, molta estona, perquè clar, a vegades sortim d'aquí a les 5 o així i no tornem fins a les 10 de la nit. Vol dir que sí, tot no són avantatges, no, però cal valorar, serveix, sí, i és una oportunitat molt bona. Sí, i ara, des de fa uns anys, també el Teatre Nacional de Catalunya ofereix obres de textes, d'obres de teatre, que ell selecciona i les ofereix a les biblioteques de la Diputació de manera, doncs, gratuïta.
1: Això està molt bé, el teatre llegit,
0: llavors, aquest teatre doncs, també enriqueix, no, la lectura, tot i que jo sé molt bé que les lectores i lectors els hi costa molt llegir teatre. Però anar al teatre, havent fet la lectura, havent-ne parlat, és com, encara que tu sàpigues què passarà, veure tot allò que tu has llegit és una experiència molt bona i molt enriquidora. I també en fem, d'aquestes sortides.
1: Molt bé, molt bé.
0: I al final, de vegades hi ha altres oportunitats, com ells mateixos, el Teatre Nacional, de vegades, no sempre, no és cada any que puguem fer-ho, però al final, cap al final del maig o així, hi han trobades de llegim teatre i a vegades doncs, són de monòlegs o són no grans obres, però també tenim oportunitat de,
1: de
0: participar.
1: Sí, sí, sí. Molt bé.
2: Bé, doncs, i tot s'acaba per acabar. Mercè, voldries afegir alguna cosa de tot el que hem parlat fins ara?
0: Allò que has comentat tu de les diferències amb la biblioteca d'una ciutat.
2: Sí.
0: Sant Feliu té només una biblioteca, que és el que correspon a un poble, com Sant Feliu, i llavors és un referent i les condicions que hi ha en un club de lectura de ciutat són com molt més estrictes. Aquí les coses que ens anem trobant les anem gestionant sense ser com tant, per exemple, el número d'assistents, hi ha clubs de lectura que són de 15 persones o de 20 o de 22, perquè es dona doncs, aquesta opció clara de que si no hi ha doncs, possibilitats de que tothom pugui parlar, es fa com més difícil. No? Aquí a Sant Feliu, de moment, això no ho hem... No hem tancat fins ara, que en som 30, però sí que es fa a vegades difícil de gestionar. Sí. I com a condicions d'aquestes, no més. Però com a nivell personal, sí que quan trio les lectures sempre intento doncs, que ha de pensar no? que la lectura ha de ser doncs, una font de benestar, no? Ha de ser una mica plaent la lectura. Mm-hmm. Hem de fer venir ganes, clar. No llegir un gran llibre perquè està de moda, no. sinó doncs, un llibre doncs, perquè realment ens enriqueixi. Mm-hmm. No? I és amb aquesta voluntat en el que penso quan trio els llibres pel Club de Lectura de Sant Feliu. No? Mm-hmm. Jo vull que la gent pugui seguir llegint i una miqueta doncs, despertar i desvetllar aquestes ganes. No? I després, bueno, una altra cosa, doncs, que hi ha persones que fa força anys que venen al club i que a vegades llegeixen altres coses diferents i les comenten. I quan l'activitat sobrepassa el moment de la trobada, per mi és com un màxim i els agraeixo molt, moltíssim. I tot l'equip que treballa doncs, perquè el Club de Lectura tiri endavant.
2: Molt bé, doncs.
0: Doncs res, m'ha agradat molt estar amb vosaltres.
3: Gràcies, Mercè. Fins aquí l'entrevista a Mercè Carné. T'agraïm molt que hagis volgut participar en el programa. Esperem que les persones que escoltin el programa es vulguin apuntar al Club de Lectura.
0: L'any que ve.
3: Tot i que, exacte, sí. Perquè si no hauran d'anar
2: a la llista d'espera.
3: I que més endavant ens puguem tornar a trobar
2: això.
3: Per continuar parlant de llibres. I sobretot, gràcies per la teva feina.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me i donar l'oportunitat doncs, de fer-ne difusió.
1: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Vinga.
2: I fins aquí el nostre programa d'avui. Aquest programa ha estat possible gràcies al tècnic de so, Robert Garrigós, i a Gemma Corderes, Jordi Giné i Esther Paracolls, de Mots pel 21.
3: Esperem que hàgiu passat una estona ben agradable. I ens acomiadem amb una gran dona que representa perfectament tots els aspectes dels quals acabem de parlar. La dona compositora i intèrpret, i l'activista social. Us deixem amb Aretha Franklin i el seu Think.

0: Bona nit, bon vespre o bon dia. Depèn des d'on ens escolteu i des d'on comenceu avui el viatge. Soc Felip Querol i això és El viatge a l'altre, el programa on intentem mirar el món amb un altre tarannà més obert, més empàtic i, sobretot, més humà. És una alegria des del viatge saludar els companys de Ràdio Silenci de la Garriga que fan possible que aquest programa encara arribi més lluny.
1: Informació, música, entreteniment. Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga des de l'any 2000.
0: Viatjar no és només agafar un avió. Viatjar és canviar la mirada, és aturar-nos davant d'una altra manera de viure, de pensar, d'estimar, de creure i preguntar-nos què podem entendre. Aquest programa no busca exotitzar ni jutjar, busca entendre i empatitzar amb una altra manera de viure, amb curiositat, amb respecte i amb aquell terreny obert que ens permet escoltar abans d'opinar. Ens acostarem a altres realitats amb una mirada empàtica, humana i també feminista, perquè no hi ha viatge complet si no qüestionem els privilegis, les desigualtats i les estructures que travessen el món. Aquí no venim a donar lliçons, venim a fer-nos preguntes, a deixar que l'altre ens incomodi, ens transformi i potser ens faci una mica més lliures. Esteu a punt de sortir de la zona de confort i entrar en els territoris nous, geogràfics, culturals i mentals. Per tant, ajusteu-vos als auriculars.

Avui el viatge a l'altre ens incomoda especialment pels fets succeïts en les darreres hores. Ara farem una repassada. La primera notícia és de Catalunya Press i diu així: els Estats Units i Israel bombardegen l'Iran en una ofensiva conjunta massiva. Això va ser el 28 de febrer, aquest dissabte de matinada. Els Estats Units i Israel van llançar una ofensiva militar coordinada contra l'Iran, atacant desenes de llocs estratègics, incloent instal·lacions militars i governamentals a Teheran i altres regions. L'operació, descrita com una de les més àmplies de la dècada, tenia com a objectiu neutralitzar les capacitats missilístiques i nuclears iranianes. Aquesta acció arriba després d'anys de tensions creixents i de fracassos en les negociacions diplomàtiques sobre el programa nuclear. Fonts oficials van destacar que l'objectiu era reduir de manera significativa les amenaces existents contra la regió i aliances internacionals. La segona notícia també és de Catalunya Press i diu: l'Iran suma més de 200 morts i gairebé 750 ferits després dels atacs coordinats entre Israel i els Estats Units, també del 28 de febrer, d'aquest dissabte. La mitja lluna roja iraniana va confirmar més de 200 morts i prop de 750 ferits després dels bombardejos simultanis. L'ofensiva ha afectat 24 de les 31 províncies, incloent zones densament poblades i infraestructures crítiques. Els serveis d'emergència han treballat sota condicions extremes per rescatar ferits i recuperar cossos entre runes. Testimonis locals descriuen escenes de caos i hospitals saturats. Capitals internacionals han expressat alarma i han fet crides a la contenció, destacant el risc d'una escalada regional. Continuem amb una de Reuters, que diu: els objectius dels atacs incloïen Jamenei i Pezeshkian, del mateix dissabte. Fonts militars israelianes han indicat que els atacs estaven dirigits a la cúpula iraniana, amb especial atenció al líder suprem d'Ali Jamenei i al president Masoud Pezeshkian. Altres alts comandaments militars van ser colpejats, encara que l'abast total de baixes a la jerarquia es confirma gradualment. L'estratègia mostra un enfocament oriental a desestabilitzar la jerarquia del poder del país, més enllà dels atacs a infraestructures militars convencionals. A la quarta notícia d'Europa Press, l'Iran afirma que no negociarà amb els Estats Units després dels atacs, també del dissabte 28 de febrer. El secretari del Consell Suprem de Seguretat Nacional de l'Iran, Ali Larijani, va dir que el govern no declararia amb els Estats Units, tot i que alguns dirigents van estudiar com respondre als atacs. La postura reflectia una interpretació dels bombardejos com una agressió directa a la sobirania del país. Els analistes alertaven que aquesta retòrica rígida complicava qualsevol via diplomàtica i augurava una prolongació del conflicte amb major polarització internacional. Després continuem amb: la guerra s'estén a diversos fronts mentre Iran i milícies aliades llancen atacs contra Israel i estats del Golf. I això ja és de l'1 de març, del diumenge. Els atacs inicials van desencadenar una expansió del conflicte a nivell regional. Grups armats aliats a l'Iran van atacar territoris de l'Israel i estats del Golf com Bahrain, Kuwait i Qatar. Les ofensives han afectat infraestructures civils, generant un ambient de por entre les poblacions locals. L'Israel ha intensificat mesures de seguretat i operacions antimissils, mentre que els estats del Golf han fet crides a la calma, però adherint contra amenaces directes. La situació evidencia que el conflicte ja no és bilateral, sinó regional, i amb múltiples actors implicats. Després, amb una de Reuters, iranianes i iranians surten als carrers amb reaccions diverses del diumenge 1 de març. La societat iraniana ha reaccionat de manera intensa i polaritzada després de l'escalada militar. A Teheran i altres ciutats, grans multituds han sortit al carrer, sectors que ploren i protesten per la pèrdua de vides i sectors també que celebren la caiguda d'un règim considerat opressiu. Aquestes manifestacions evidencien una fractura social profunda en un moment de gran tensió i incertesa. Continuem amb Catalunya Press. L'Iran activa un consell provisional després de la mort de Jamenei, de l'1 de març, al migdia. Davant el buit del poder generat per la mort de Jamenei, el govern ha establert un consell temporal de 3 membres per assegurar la continuïtat del poder executiu i militar. Seria integrat pel president Pezeshkian, el cap de la justícia Gholam Hossein Monsi i l'ayatollah
Alireza Arafi. El Consell actuarà fins a la designació d'un nou líder suprem segons la Constitució iraniana. Aquesta mesura busca estabilitzar institucionalment el país mentre es desenvolupa la crisi. Després anem amb una d'Al Jazeera, que diu l'estret d'Hormuz parcialment tancat després de l'escalada militar. Això és del 2 de març, o sigui, d'ahir dilluns. Les autoritats iranianes han anunciat el tancament parcial de l'estret d'Hormuz, per on passa més del 20% del crud mundial, en resposta a l'ofensiva nord-americana i israeliana. Diverses navilieres han suspès rutes o han redirigit vaixells, provocant un augment immediat dels preus del petroli i de les assegurances marítimes. Els analistes adverteixen que una prolongació del tancament podria elevar el preu del cru fins a $100 per barril. La mesura ha generat alarma diplomàtica internacional amb crides a la mediació urgent per restablir la navegació segura. Una altra notícia de Allianz G diu: els mercats reaccionen al xoc de l'atac a l'Iran, però encara no es dona una desestabilització global. D'ahir, el 2 de març, els mercats globals han experimentat un xoc significatiu després de l'escalada militar, amb ajustos en preus de petroli i una major demanda d'actius de refugi com l'or. Els mercats de risc, incloses accions i valors emergents, han patit retallades, mentre que la incertesa sobre la durada del conflicte i el possible tancament de l'estret d'Hormuz ha impactat directament en la valoració energètica. Els experts assenyalen que, tot i la volatilitat, encara no hi ha una desestabilització global total, però el risc creix en la prolongació del conflicte. Una altra notícia diu: el preu del petroli puja més del 8% i les borses europees apunten a caigudes. Del 2 de març, d'ahir dilluns, els mercats energètics han registrat pujades significatives. El Brent supera els $79 per barril i el BTI també ha incrementat notablement. La incertesa sobre la seguretat de l'estret d'Hormuz ha generat suspensions de rutes marítimes i caigudes de més de l'1% en diversos índexs bursaris europeus. Els experts indiquen que els efectes immediats afecten preus de carburant i costos de producció, mostrant que el conflicte té repercussions econòmiques globals més enllà de l'estrictament militar. Anem a una altra notícia. Diu: el petroli es dispara més del 8% després dels atacs i impacta en els altres mercats. També d'ahir dilluns. Els preus del Brent van pujar més del 8,5% i el BTI prop del 8%, coincidint amb la revaloració d'actius i refugis com l'or. Les navilieres han suspès rutes a través de l'estret d'Hormuz, afectant la logística i condicionant exportacions de petroli i gas. Els analistes adverteixen que la situació podria mantenir preus històricament alts i impactar sectors com el transport marítim i la indústria energètica. La volatilitat reflecteix la interdependència global davant les crisis geopolítiques. Els preus del petroli podrien arribar als $100 per barril si es tanca l'estret d'Hormuz. Els especialistes alerten que un tancament prolongat d'aquest estret podria elevar els preus fins als $100 per barril. La interrupció impactaria directament en els costos de transport, subministrament i preus de l'energia mundial. Una altra notícia d'EFE: l'Iran reafirma que no negociarà amb els Estats Units i manté la guerra. Les autoritats iranianes han reiterat la seva negativa a negociar amb Washington, tot i coincidir amb una expansió de la guerra regional amb atacs de represàlia a bases nord-americanes i aliades. La cúpula iraniana acusa Israel i els Estats Units de violar la sobirania nacional. La comunitat internacional ha reaccionat amb condemnes i crides al diàleg multilaterals, i aquesta postura limita les opcions de negociació immediata i podria prolongar el conflicte més enllà de les setmanes inicials. Una altra notícia del Global Market Rex diu: la guerra provoca volatilitat econòmica i pressions globals. D'avui 3 de març, l'escalada del conflicte ha intensificat la volatilitat de mercats financers, amb impacte directe en sectors energètics i comercials. Els preus de l'energia continuen alts i els fluxos comercials globals estan condicionats per l'amenaça sobre l'estret d'Hormuz. Les borses han experimentat fluctuacions amb caigudes parcials en índexs europeus i nord-americans, i l'impacte econòmic a llarg termini dependrà de la durada del conflicte i de la capacitat dels països de mantenir cadenes de subministrament estables.
I una notícia d'última hora, de l'ara, diu: Israel intenta entorpir l'elecció del nou líder suprem de l'Iran i ataca l'edifici on s'havia de reunir l'òrgan elector, i a més els Estats Units tanquen també l'ambaixada a Beirut. Els Estats Units han anunciat que tanquen fins a nova ordre l'ambaixada a Beirut després que s'hagin intensificat les hostilitats entre Israel i Hezbollah. Aquest matí els Estats Units també han anunciat el tancament de les delegacions a Kuwait i l'Aràbia Saudita, que han patit danys pels atacs iranians.

below. I no deixem d'incomodar-nos, i ara amb perspectiva de gènere. En aquest cas, és un viatge que, tot i que l'hem començat, encara queda molt per arribar a la destinació final fins que realment hi hagi igualtat, paritat i la societat es comporti d'acord a aquests principis. Aquest diumenge 8 de març es commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada que recorda la lluita històrica per la igualtat de drets laborals i socials, però que també posa en relleu els desafiaments que encara persisteixen a escala mundial. Enguany aquesta commemoració arriba en un moment de debat intens sobre la conciliació laboral, la bretxa salarial i la representació femenina en càrrecs directius. Com a context històric, cal dir que el 8 de març va ser oficialitzat per les Nacions Unides l'any 1975, tot i que les primeres mobilitzacions de dones treballadores daten de principis del segle XX, especialment als Estats Units i Europa. Aquelles primeres reivindicacions posaven l'èmfasi en les condicions laborals, la jornada de treball i el dret a vot, establint les bases d'una lluita que encara avui continua amb nous objectius i formes d'organització social i política. La situació laboral i social actual és una mica diferent, tot i que els avenços en educació i accés a ocupacions qualificades, la bretxa salarial persisteix. Les dones continuen cobrant de mitjana un 15-20% menys que els homes per feines similars i continuen infrarrepresentades en llocs de decisió i alts càrrecs empresarials. Les responsabilitats de cures no remunerades recauen majoritàriament sobre elles, mentre que la conciliació laboral segueix sent un repte estructural. Alhora, la violència de gènere i l'assetjament laboral continuen condicionant la igualtat efectiva en molts entorns professionals. El 8 de març, aquest diumenge, permet també analitzar desigualtats persistents i avenços en diferents regions del món. Tot i que molts països han incrementat la participació femenina en política i economia, altres encara continuen presentant retrocessos en drets laborals o restriccions culturals i legals. La jornada d'enguany recorda que la igualtat no és només una qüestió legislativa, sinó un repte constant que exigeix transformacions socials, econòmiques i culturals.

I perquè hi consti, hem fet un top 5 de les dones referents a Catalunya. I podeu estar d'acord o no, evidentment, i segur que n'hi ha moltes que perfectament podrien ser-hi, però hem triat aquestes. Comencem per Rosalía. Ha rebut importants guardons i reconeixements al llarg de la seva carrera. El 28 de febrer, aquest dissabte, va guanyar els Brit Awards, el premi a la millor artista internacional de l'any, sent la primera artista espanyola i catalana en aconseguir aquest guardó davant competidors o competidores com Bad Bunny, Taylor Swift o Lady Gaga. La seva actuació de Bargain amb Björk va ser un dels moments més comentats de la gala. A més, el seu palmarès inclou diversos Latin Grammy i premis internacionals. S'ha consolidat també com una de les artistes espanyoles més premiades i amb més nominacions globals de la seva generació. Un altre referent és Aitana Bonmatí. L'Aitana Bonmatí, ja ho sabeu, és una jugadora amb un historial excepcional de premis col·lectius i individuals. Amb el Futbol Club Barcelona ha guanyat múltiples títols de la Lliga, Copa de la Reina, Supercopa i 3 UEFA Women's Champions League. A nivell individual ha estat distingida amb el Baló d'Or femení 3 vegades consecutives, el 2023, 24 i 25, i ha estat reconeguda com the best FIFA Women's Player, o sigui, la millor jugadora dona de la FIFA. Continuem amb la Rosa Tous, que destaca amb el món de l'empresa i el lideratge global. En la seva posició com a vicepresidenta corporativa de Tous figura a llista de les 100 dones més influents de Catalunya 2025 de Forbes, i un rànquing que reconeix les dones amb impacte professional i projecció internacional en sectors com l'empresa, la marca i la indústria. Tot i que no hi ha un premi únic universalment reconegut atorgat específicament en ella aquest any, la seva inclusió a la llista de Forbes 2025 ja és per si mateix un reconeixement oficial i reconeix el seu lideratge i influència. Continuem amb la Marga Campins Martí, que destaca amb el món de la ciència i la salut pública. La Magda Campins, epidemiòloga i excap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, ha estat destacada per la seva trajectòria i reconeixements professionals. El 2021 va ser guardonada amb el Premi ACRA a la millor trajectòria professional, un premi que valora la seva contribució a la lluita contra la Covid-19 i la seva tasca en salut pública. La seva inclusió a la llista de Forbes el 2025, com una de les dones més influents de Catalunya i també del món, certifica el seu impacte en l'àmbit científic i social. I tancaríem aquesta llista de les top 5 amb la Núria Terribas, que destaca en bioètica i pensament social. És jurista i experta en bioètica i figura igualment en la llista de Forbes de les 100 dones més influents de Catalunya 2025. És un reconeixement que avala la seva influència en l'àmbit del pensament social, la bioètica i la reflexió pública.

I ara sí, amb aquest que serà encetem el bloc de pistes i curiositats d'avui, perquè volem encaminar-vos ja cap a l'indret que avui tractem. Ja sabeu algunes de les pistes i segurament el país que tractarem, però per si de cas us la recordem. En són tres i són molt breus. La primera té el rom més antic del món, més concretament data del 1703. La segona té la república més jove de la història i data del 30 de novembre del 2021, fa res. I la tercera de les pistes és Rihanna. Doncs ara està clar, ja ho sabeu, això és Barbados.

Barbados és un estat insular de l'Amèrica Central a les Petites Antilles. Està format per l'illa del mateix nom situada a l'oceà Atlàntic, a l'est de Sant Vicent de les Granyades. Antiga colònia britànica, és independent des del 1966. Té una població de més d'un quart de milió d'habitants que es concentra majoritàriament a la capital, que és Bridgetown. Després de dues dècades de debats, el 30 de novembre del 2021, Barbados va passar a ser una república, mantenint-se dins de la Commonwealth. La majoria de la població de Barbados són afrobarbadians, negres i mulats que tenen avantpassats africans. És l'illa més oriental de l'arc antillà que separa el mar Carib del mar de l'Atlàntic obert. Els límits físics són al nord, al sud i l'est l'oceà Atlàntic, a l'oest el mar del Carib. Tot i estar completament envoltada d'aigua, té diversos països propers dins l'arc caribeny. Al nord estaria a Santa Lucía i Martinica, a l'oest Sant Vicent i les Granadines, al sud-oest Granada i més al sud estaria en Trinitat i Tobago. Aquesta situació, aquesta ubicació, fa que l'illa quedi parcialment fora de les principals rutes d'huracans del Carib, reduint la freqüència d'impactes majors. La capital, el sistema polític i el govern actual, la capital seria Bridgetown, i Barbados és una república parlamentària amb un sistema bicameral, una cambra de l'Assemblea, the House of Assembly, i un Senat. Els representants de la cambra s'elegeixen per circumscripció i el partit amb més escons forma el govern. El líder d'aquest partit és anomenat primer ministre. El Barbados Labour Party és el partit del govern actualment. És una de les institucions polítiques més antigues de l'arc anglosaxó, amb una història de pols socials i econòmics centrats en el desenvolupament nacional des de mitjan del segle XX. La primera ministra és Mia Amor-Motley, líder d'aquest partit i cap del govern. Motley és la primera dona en ocupar aquest càrrec i exerceix com a líder política des del 2018, fa re 4 dies. A les eleccions generals celebrades l'11 de febrer del 26, o sigui, sota la seva direcció va guanyar tots els 30 escons disponibles de la cambra de l'Assemblea, aconseguint així un tercer mandat consecutiu amb victòria completa. Aquesta victòria massiva reflecteix un suport ampli a l'estratègia de govern, malgrat les crítiques de l'oposició sobre qüestions internes com la seguretat i el cost de la vida. El principal partit d'oposició és el Democratic Labour Party, amb presència política històrica, però que no va aconseguir escons en l'última elecció. El seu líder era Ralph Thorne, però no va guanyar un escó en la contesa del 2026, o sigui, fa res. Com a cap d'estat hem de dir que la República Parlamentària des de 2021 el president és el cap d'estat, no executiu. És elegit per ambdues cambres parlamentàries i és una figura cerimonial que representa la unitat de l'estat, mentre que l'executiu recau en el primer ministre i el seu gabinet. La majoria de la població és afrobarbadiana, són persones negres i mulates amb avantpassats africans, fet que marca profundament la identitat cultural, musical i religiosa del país. La llengua oficial és l'anglès i també hi ha una altra llengua d'ús social que és bajent, que és un crioll barbadenc basat en l'anglès. No hi ha una llengua cooficial institucional com a tal. Si parlem d'economia, és una de les més estables del Carib. Els sectors principals són el turisme, els serveis financers internacionals, la indústria lleugera i la producció de sucre amb aportacions històriques. Es considera una economia de renda mitjana alta dins el context caribeny. La seva moneda oficial és el dòlar de Barbados i el canvi seria serien $2. Un dòlar dels Estats Units serien $2 de Barbados. L'equivalència aproximada amb l'euro seria 1 euro, un euro serien 2,15 dòlars de Barbados. Barbados és una illa relativament plana. El punt més elevat és el Mont Hillaby, amb uns 336 metres d'altitud. El territori està compost principalment de materials calcàrics i volcànics, vorejat per esculls coralins, i destaca també el Pic Tenerife, amb un cap rocós amb significat tradicional per als habitants. El seu clima és un clima monsònic tropical, amb una sensació humida des de juny a desembre i una estació seca de desembre a maig, amb temperatures mitjanes al voltant dels 25 graus i brises constants, moderant la sensació tèrmica.

0: Doncs aquesta era l'entrevista amb el Miquel Guirao, un andalús que viu a Barbados, i ara tot seguit escoltarem el nostre convidat. Carles Miralles, molt bona tarda, què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda, bé, gràcies, tu què tal?
0: Bé, bé, aquí al programa. Doncs res, m'agradaria que ens diguessis en primer lloc, d'aquests esdeveniments que han estat, bueno, que encara estan succeint, la invasió, els atacs a Iraq, a Iran i tot aquest lío, com ho veus?
1: Pues a mí me parece un escándalo total, vamos, o sea, que los menos terroristas de todos, que son los iraníes, ¿sabes? Comparados en los árabes o en los israelíes o tantos otros que ni hay, sobre todo, de ISIS, Hezbollah, que son sobre todo sunites, no tan chiites, ¿sabes? Realmente los chiites son relativamente los más tranquilos de toda esa zona, pues vamos, son los enemigos número uno. Pero bueno, a mí me parece que es una tapadera, bueno, una tapadera no tan. Yo estaba pensando que era una tapadera por el tema Epstein, pero me estoy dando cuenta que es todo lo contrario. O sea, que realmente están espentejando a Trump, porque es el tío más nombrado en el caso Epstein, es el que más archivos tiene del caso Epstein. O sea, básicamente la han espentado a hacer todo el tinglao que está haciendo en Venezuela, en Irán. Una tapadera, pero bueno, o sea, realmente no es una tapadera, es una espenta a felo. Perquè realment són marionetes i simplement són obeïsen al mercat, bàsicament.
0: Per tant, no, això no tindria realment res a veure amb el fet de tot el que té Iran que realment vol Estats Units o té por d'Estats Units? D'Estats Units?
1: No, a veure, ells utilitzen sempre l'excusa de l'atòmica i tal i qual. Però, vamos, jo ja porto... Vamos, és una informació que m'ha arribat fa molts anys i últimament també, clar, està molt de moda el tema del lo atòmic i lo nuclear, saps, com a armes. Sincerament, jo crec que és tot mentira, eh? O sea, sincerament. O sea, pareix una bola dir-lo així, però jo crec que les bombes atòmiques i nuclears com a tals no existeixen. Directament són bombes incendiàries de napalm en més o menys megatons, però, sincerament, me pareix una patranya que flipes i una manera d'enganyar a la penya per justificar accions militars, com podrien ser tantes altres, no sé.
0: Què et fa pensar això? Què et fa pensar això?
1: Pues bueno, el mecanisme purament físic de la bomba nuclear no me pareix coherent, sincerament. O sea, no me pareix que física i tècnicament siga nuclear com a tal el que li diuen bomba nuclear, ni nuclear ni atòmiques, o sea, me pareix que és un poc ciència ficció, igual que ho és la NASA o igual que ho és, jo que sé, tot l'exoespacio i tot les palles mentals que s'inventen, els virus, o sea, els virus com a arma assassina o com a, bueno, no sé, realment com a arma assassina sí que realment existeixen, saps? Perquè l'antrax, per exemple, és una arma biològica patentada per Estats Units, me pareix. Bueno, la que sé segur que és una arma patentada biològica és l'Ebola. L'antrax no sé si està patentat directament, saps? Però bueno, és un virus sintètic, però bueno, tota aquesta paranoia dels virus també... No sé, comparen lo nuclear perquè me pareix tot una excusa per a muntar uns pitotes al·lucinants. Igual que l'Ebola ho va ser en el seu moment, pa ficar a l'Africom en Àfrica, saps? Bàsicament, totes les tropes de la OTAN per clavar-les en Àfrica necessiten una excusa, pues l'Ebola, no? I yeah. Després ho vaig trastejar el tema i era perquè Xina estava guanyant-li terreno a tots els països neocolonials africans, saps? Europeus, bàsicament, anglesos i francesos.
0: Queda clara la posició.
1: Xina està fent molt millors negocis en quant a les terres rares que li diuen, que vaya eufemisme també.
0: Totalment. I voler preguntar també, perquè tampoc tenim molt de temps, no sé si has tingut ocasió de sentir, d'escoltar l'entrevista del Miguel Guirao de Barbados.
1: Sí, m'han llamat l'atenció diverses cosetes. Bueno, el tema de que ell estigui ahí com a cooperació internacional, no?, per huracans, saps? Entonces m'ha donat per trastejar el tema i, bueno, se veu que és el lloc en menys huracans. Bueno, a veure, vull dir que encara així no n'hi haurà saco, perquè tota aquesta zona és molt delicada. Però és el... Però com està fora del Caribe, realment, que està en la part més atlàntica, pues se veu que n'hi ha menys huracans que en totes les altres parts. Però, bueno, encara així no
0: té. Tela.
1: Després, arrel d'això, m'ha donat per trastejar-lo. Ell me pareix que ho parlava, també, que diu que és una illa molt, molt baixeta, no? Entonces, és, pues, un carne de tsunami, d'huracans i tal i qual, també. i l'altura màxima són 340 metres, que més o menys és com Dinamarca, també és una illa totalment plana. I després m'ha llamat l'atenció, bueno, per l'actualitat, el tema de la relació, l'associació caribenya i la relació amb Venezuela i tal i qual, també. Bé, bueno, per l'actualitat, no? Bàsicament que tenim al respecte i perquè també me pareix que el fet de que s'estiga, bueno, lo que parlàvem antes d'Iran, me pareix que és una conseqüència de lo de Venezuela. O sea, una vegada als Estats Units s'ha assegurat el petroli venezolano, pues ara s'atrevís en el iraní, ¿sabes? Perquè realment si no, si a Iran no la toquen és perquè és una font infinita de petroli, de gas i de tal. Però bueno, havent-se assegurat el venezolano, me pareix que han tingut un poc més d'espenta també per atrevir-se en lo iraní. No sé, espere que no vaja més, però la veritat que està tot això està al costat. O sigui, ens pareix que estiga molt lluny, però, vamos, com a tots són mediterranis i tot això està passant a l'altre costat del Mediterrani. O sigui, espere que no se'ls en vaja massa la olla, però, bueno, també t'he dit que la OTAN porta fent tot aquest tipus de guerres en Orient Mitjà des que jo tinc ús de raó. Per mi és una imposició de la banca judia, bàsicament. O sigui, perquè tots els països estos musulmans no n'hi ha interès bancari i tal. A mi em pareix un poc que va tot per ahí, però bueno, no sé. És una teoria un poc meva.
0: No, no, sí, està molt bé. Està molt bé. També, clar, si ens focalitzem una mica en la societat iraniana, d'una banda, clar, evidentment, no els agrada que els tiren missils, evidentment, però de l'altra també hi ha molta gent que està a favor de la mort del Jamenei, del líder Ayatollah. Com ho veus tu, això?
1: Es como el papa del chiite, o sea, yo digo, claro, ese tío es una figura, es como si, yo qué sé, como si agarren y te maten al papa. Además, la han matado en la seva filla, una chiqueta, chicoteta, que ya ves tú también, un abuelo de 80 años, una chiqueta de 3 años, me parece que te, pero bueno, ahí sí no es el mundo islámico también, sí. El festival de la pedofilia y de la pederastia y todo. Bueno, en fin, a ver, que es la seva filla, ¿sabes? Que no es re raro, ¿sabes? Pero bueno, también es una cultura que dice a tres de costas, ¿sabes? Para estar representados por la luna y tiene el único calendario i una vigent, realment és l'única gran cultura que se regís per un calendari llunar pur. La Xina seria la més propera. Vaya tela, el tema este. Després m'ha llamat l'atenció de lo que dia el xic has entrevistat.
0: Sí, Miguel Guirao.
1: De que només n'hi ha vols des de Londres, no? I m'ha donat per trastejar un poquet. I, bueno, era una monarquia constitucional hasta el 2021.
0: Exactament.
1: I ara és una república i la presidenta, curiosament, se diu Sandra Mason. Con el nombre te lo digo todo. I és una jueza. I després està mirant unes imatges i justament li han clavat ja el collar de la Orden de San Jorge i de San Miguel, que, bueno, vamos, com dient, bueno, que sí, que eres independiente, lo que yo te diga, ¿sabes? També te dic. Però, bueno, i està mirant un poquet la política d'allí, que, bueno, se basava en el turisme i tal i qual, i ara l'estan convertint en una espècie de...
0: Sí.
1: De teletrabajo.

a small cloud passes overhead and cries down.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.